0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so.
2: La Rosalía.

0: RAC 105.
1: On sona el millor dels millors. El millor dels
0: millors. La casa dels teus artistes.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: Aquest és el so.
3: RAC 105.
2: RAC 105. La teva música.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Bon dia i bona hora. Van sonant despertadors arreu del territori català i aquí ens posem davant del micròfon de RAC 105 un dia més per despertar-vos i també per complir amb la nostra feina. La nostra obligació professional és estar aquí, amb molt de gust, per cert, acompanyant-te i abandonant, deixant a una banda la solitud, aquell moment de negror, d'emboiramenta, de son, una dutxeta d'aigua freda, o el que és millor, la ràdio, RAC 105, petonets de l'Ernest Codina, 24 de setembre, avui és Santa Mercè. Mercè, Mercè, la festa major de la ciutat de Barcelona, capital de Catalunya, i es nota, es palpa als carrers, sobretot aquesta hora de la matinada, en què molta gent, aprofitant el festiu, doncs ha sortit de festa a celebrar-ho. Només faltaria. La vida és per això, Carpe diem, que les desgràcies arriben soles. Per tant, molt bona festa major a tothom, i també a totes les Mercès, un petonet, que és un nom preciós. Va, comencem el dia explicant el temps que farà. Més calor que ens ve al damunt després de dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Avui i demà els termòmetres pujaran encara més. Dissabte sembla que baixen una mica i diumenge ho faran una mica més, però encara estarem per sobre de la mitjana. De moment, aquest dijous, aquest juernes, pinta un altre dia de sol sense pluja, les temperatures seran una mica més altes i a la costa tornarà a bufar el vent del sud-oest, que ja sabem que és més càlid. Demà es mantindrà la mateixa situació, dissabte a la tarda apareixeran els primers núvols i de cara a diumenge arriben els primers canvis. De seguida ens ho explica tot plegat l'Abel Caral, aquí al Matina Codina. De moment, comencem a prema ja l'accelerador d'aquest dijous festiu a la ciutat de Barcelona amb motiu de la Santa Patrona de la Mercè. I ho farem amb tota l'energia, però també amb la cosa estranya de saber que els carrers que rodegen la ràdio estan plegats ara mateix de gent que torna a festa, com us deia. I segurament d'aquí unes hores tot plegat estarà més desert que una nit d'hivern als Montnegros. Però som aquí, estoicament, al peu del canó, per fer costat a la Catalunya rural, a la Catalunya treballadora, que avui tornareu a buscar bon humor i distracció a l'antena de RAC 105, i que sapigueu que no us faltarà res i que sou al punt correcte del dial. Avui tindrem paella, la cara més amable de l'actualitat, i totes les pífies de la setmana que ens portarà ben sintetitzades el gran Xavi Cazorla, el Patina Codina. A més, el Sergi Ferrer ens durà tots aquells actes de la Festa Major de Barcelona que no apareixen al programa oficial de festes. I viurem una nova entrega de La Mar de Famosos, la secció en què la Mar Puga entrevista personatges populars del nostre país. Avui tindrem ni més ni menys que Nil Moliner i Gina Està. Molt bé, dos grans noms de RAC 105. També parlarem de l'anècdota del gas pebre al Congrés dels Diputats, i per arribar a les 11, les millors cançons que parlen de Barcelona i totes les últimes hores d'aquest dijous 24 de setembre. Tenim molta teca, massa com per resumir-la en un sumari dels que faig cada matí a aquesta hora. Així que tothom pendent de la ràdio, deixeu-vos portar, i també per la melodia d'Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Soc l'Ernest Codina, el que més matina, petonets, i moltes gràcies.

0: que avui és un dia molt especial, molt. Després de 93 dies d'estiu, ja som a la tardor.
1: Oh!
0: Els he anat comptant.
1: Bona Nadal, Ernest.
0: Com si fos un pres a la paret. Sí, sí. Una època de l'any que, de moment, no té res a veure amb la tardor que coneixíem fins ara. De fet, fot una calor terrible.
2: Ai, escolta, sí. No digueu això. A Maria.
3: Hola.
4: Alberto, bon dia.
0: No creus que la tardor, Albert, ara mateix és com un estiu, no? Vull dir,
2: no és
0: la tardor que t'agrada a tu.
5: Mira, ai!
1: Quina ràbia, no ho fas.
2: A mi m'encanta la tardor. La tardor té tants matisos.
0: Ai, sí.
2: Tants colors. Tantes olors.
0: Sí.
2: Bueno, ja ho diu la dita. Si t'agrada la tardor, se t'ha acabat la tristor.
0: Jo no l'havia sentit
1: això,
0: mai.
1: Això t'ho acabes d'inventar. És nova.
2: De fet, us porto un joc.
1: Anem a jugar un joc.
0: No hi ha res més perillós que un Alberto amb juganer, eh?
1: Ai,
5: trapella.
2: Anem a jugar un joc que m'he inventat sobre l'estació.
1: Però no t'apaguis.
2: Ens posarem tots les orelles 3D.
0: Orelles 3D, no ulleres, orelles 3D.
2: Correcte. I escoltarem el so de la tardor. Dit d'una altra manera, ara mateix entrarem a la tardor literalment. Vinga, va, ens posem les orelles 3D.
0: Vinga, poseu-vos la tardor.
2: Pareu atenció, aviam.
0: Què hem de fer?
1: Són inalàmbriques.
2: Parar atenció, anem a escoltar.
1: Calleu.
2: Les orelles.
1: Calleu.
5: Uau.
2: Ah, mira, trepitjant fulles. Clar, les fulles dels arbres que han caigut a terra. És tan sensorial.
0: Sí.
2: Realment la mare natura és la millor medicina que existeix per curar els mals.
0: Estic ben bé a la fageda d'en Jordà.
1: Algú mastegant, però bueno.
2: Sí. Va, anem a escoltar una altra so de la...
0: Ai, perdona. Ai, sí, és aquest.
2: A veure, tenim un problema d'àudios.
1: Tocarem els... L'oreja, esta.
2: Clar, hem obert la finestra i tenim vent.
1: Clar.
2: Mira, i ara la pluja, clar,
0: com
2: és la tardor.
0: La veritat és que, Albert, no entenc com t'ho pots passar tan bé.
1: S'està passant super bé. I aquest... Ui, què és això? Què són aquests pagaments? Tot això què és?
2: Tot això és gent comprant panellets. És una cosa que passa a la tardor.
1: És com baratos.
5: Ai, no han tornat Albert, les veus!
0: Albert, què és aquesta música de por?
2: Home, què se sol celebrar últimament a part de la castanyada?
0: Digues-ho tu.
2: El Halloween.
5: Ah, sí!
2: Amb carbasses foradades i espelmes. Pensa, sí. És el dia dels morts,
1: Quina por!
2: Sí.
1: És el dia dels morts?
6: Escolta, em sap molt de greu, si no us importa, m'agradaria fer un minut de silenci per tota la gent que ha perdut la vida.
0: Lluís,
1: ens han de treure les orelles 3D ara.
2: En fi, escolta, que gaudim molt d'aquesta època de l'any. Deixeu-me les orelles per aquí, sisplau.
5: Sí!
0: Com sembles el guia d'un museu.
2: I deixa'm que recordi que demà les Mercès celebren l'onomàstica.
0: És veritat, és veritat.
2: El Sant. Felicitem la Mercè Sampietro, exemple.
5: Sí.
2: La Mercè Arànega, que també és una actriu nostrana. Ja. La Mercè Rodoret. La Mercè Bové, que és la senyora que va netejar a casa.
0: Albert, penses felicitar totes les Mercès. El dia abans, a més.
2: La Mercè Comas, la fruiteria de Taradell.
0: Sí.
2: La Mercè Garcia, la meva podòloga.
0: Ah, home, sí. Que no falti.
2: I a tots els Mercedes, ara, que hi som, els cotxes.
5: No em puc treure les orelles!
2: Visca la tardor!
5: El tinc en francès!
0: De seguida sabrem quin temps farà en aquest primer dia de tardor. Gràcies, Albert Om.
5: Ajuda!
2: No entenc per què m'heu robat les orelles, però estem a aquesta merda.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.

0: I jo crec que està al centre de la polèmica i és un gran incomprès perquè no coneixem el seu bagatge, la seva història, la seva biografia.
1: Això és veritat.
0: Llavors jo he estat agafant tota la documentació al voltant de José Mourinho i us porto la Viquipèdia.
1: Quin orgull.
0: Honesta.
2: Tota, eh?
0: Tota, de José Mourinho.
2: Oh, uau.
3: Que xulo, no?
0: Viquipèdia honesta, de José Mourinho. José Mario dos Santos Mourinho Félix.
1: Wow.
0: Neix a Setúbal el 26 de gener del 63. És un actor, dramaturg, traductor i víctima del futbol modern que actualment entrena al Real Madrid. Des de ben petit va destacar entre els infants per ser el nen que més plorava.
1: Oh. És verdad.
0: Aquest és ell a l'última roda de premsa. Es creu que va començar a plorar quan el néixer va veure que havia acabat naixent a Portugal. Aquest disgust el va acompanyar durant gran part de la seva infantesa i per protestar va decidir adoptar una actitud xivata i victimista que recordava molt el Randall aquell de la banda del patio que se n'anava. Oh. Senyorita Finster!
1: Oh, quina ràbia.
0: Va estudiar a l'Instituto Superior d'Educació Física, que és com una universitat d'aquí, però molt més trista. El seu pas per aquest centre va fer que ell volgués marxar exclamant.
4: ¿Por qué me quiero marchar? ¿Por qué me quiero marchar? Solo por eso.
0: Com tants altres entrenadors, aquesta professió li va venir quan va haver de reconèixer que era més descoordinat que cantar moltes felicitats per Zoom. O sigui, molt difícil coordinar-se. I va dir, vale, pues no jugaré a futbol.
1: És difícil, és verdad que és muy difícil.
3: Ocho, gracias.
0: Cállate, porque lo he leído mal. La seva frustració futbolística la va transformar en ràbia i odi i va esdevenir tècnic de futbol. Va començar entrenant nens de 9 anys a una escola de la zona a un vestidor d'aquells que fa olor de nens suat. Quan entrava, ell informava a la direcció.
4: Yo olía algo, se sentía algo extraño.
0: Però ningú li feia cas. No obstant, va aconseguir que els nens es tornessin tots uns garrulos agressius i va pensar que igual podia donar-li sortir d'aquesta estranya habilitat de treure el pitjor de les persones que l'envolten, tal com havien fet altres professionals abans que ell, com Manel Fuentes.
1: Ostres!
0: Mourinho va ser contactat per Bobby Robson. Quan li va preguntar si podia fer de traductor, ell es va sentir ofès i va exclamar.
4: No entiendo lo que tú dices, no quiero entender y tengo rabia de quien entiende.
0: No obstant, va acceptar per la pasta com haguessin fet tots. Va iniciar una etapa al Barça que va gaudir molt des de la irrellevància més absoluta, tant és així que al marxar va exclamar.
5: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
1: És verdad.
0: Cosa que acabaria demostrant que era mentida. Una carrera irregular el va acabar portant a entrenar al Real Madrid, protagonitzant una etapa nefasta de violència, terrorisme, agressivitat i destrucció on el Barça va guanyar títols i el Madrid va perdre l'honor.
4: ¿Por qué?
0: Pues porque eres un mierdas, José.
5: Respect.
0: Després de deixar el Madrid va tornar a la irrellevància futbolística fins ara el 2026 que ha substituït Álvaro Arbeloa per donar pas a una etapa de pena i victimisme.
4: ¿Alguna pregunta sobre los penaltis? No.
0: No. No. I aquest és el to que acompanyarà Mourinho fins que el facin fora i torni a entrenar a l'Sporting de Bacalao a segona divisió.
4: Catalunya és un país de cultura, vosaltres sabeu perfectament lo que és teatro y del bueno. He ido al teatro muchas veces, ahí es teatro de calidad.
1: Quina ràbia, Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies per aquesta Viquipèdia honesta.
3: L'home de la setmana.
1: Bravo,
3: bravo.
1: ¿Por qué?
6: El precio de la vivienda que se ha disparado.
7: Últimament tot són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina.
8: De 6 a 11.
7: Presentat per l'Ernest Codina.
1: Te tu parecen becarios, tu.

0: la tele de l'Ala Lillo.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Mira, avui farem un especial del Punto de Mira.
2: Que guapo!
1: De 4, perquè fa uns dies vam fer un reportatge sobre els funcionaris dels jutjats de València, aquests que fitxaven a la feina i després fotien al camp i no anaven a treballar.
3: Sí.
1: I aquest programa va fer el tercer millor share d'audiència de la seva història. Llavors, clar, han dit, ostres, anem a repetir aquest tema. I el que han mostrat aquesta setmana són molts més casos.
3: Ai.
1: Comencem amb un funcionari del Ministeri de Cultura que fitxava per ell, però amb diverses targetes d'accés de col·legues, d'altres companys, que ni tan sols ja aquests tios anaven fins a la feina a fitxar només.
4: Están viendo a un funcionario del Estado fichar con su tarjeta y con la de 5 más de otros compañeros que prefieren quedarse en su casa un día tras otro.
5: ¿La reconoce usted?
6: Eso es lo mío, eso soy yo.
5: ¿Es usted fichando por 6, 7 compañeros?
6: No, imposible.
4: I són funcionaris jefe del Ministeri de Cultura.
7: Això sí que se'n diu xupada la mamella, eh? Segurament a molts oients que estan anant cap al curro, no?, a suar la gota grossa avui.
1: Sí.
7: Els deu fer molta il·lusió saber que hi ha funcionaris de l'Estat que paguem amb els nostres impostos que avui no aniran a treballar.
1: Quina ràbia, eh?
7: Sucant el 100% del sou.
2: Si no es troben bé o estan malalts, tenen mal de fans.
7: Que no, sí. Bueno, és que ara sentiràs un cas bastant bèstia a l'Aldillo.
1: Sí, han destapat el cas d'un altre funcionari que, atenció, quan la Mar Puga tenia un any...
2: Uau!
1: Ell ja estava cobrant sense anar a la feina.
2: Què?
1: Fins a dia d'avui.
2: Ostres, tota la meva vida.
4: En una isla paradisíaca vive otro funcionario que lleva 26 años faltando a su puesto de trabajo, pero cobrando del erario público, claro. Y mucho.
8: Entre seguridad social y sueldo hay un total como más de 1,5 millones de euros.
9: Sí. Tiene dos huevos así de grande.
7: Un tio que directament viu a una illa paradisíaca perquè ha estafat 1,5 milions d'euros després de 25 anys de no anar a treballar.
2: Això és el més ofensiu.
7: No.
2: La illa paradisíaca. A mi que 26 anys sense anar a treballar,
7: no.
2: Jo t'ho compro. Però que a sobre estiguis vivint a una illa paradisíaca, a mi això em toca.
10: Vés-te'n a Esplugues, clar.
7: Dissimula. He vist aquest capítol i molts d'aquests casos són caps de departament, gent que té poder, llavors ningú s'atreveix a posar-se amb ells.
10: Clar, no la porten a ningú.
7: Per sobre, potser tenen el ministre Urtasun, va per diàleg,
10: que no està per...
7: Que no està per controlar això. Llavors, gent que viu directament a 1,000 quilòmetres del seu lloc de treball sense teletreballar, robant diners de l'erari públic. És tremendo, és que és tremendo.
1: Terrible. Els periodistes del Punto de Mira van enxampar amb el micro, saps allò que acaben ja increpar la persona, que això és la part que més m'agrada, a un funcionari, en aquest cas, de la Diputació de València, i li van preguntar, escolti, que vostè cobra, però no treballa, no?
2: Ai.
11: Señor Recio.
12: Dicho, pero si no tengo nada que contar, eso son historias, ya escribiré las memorias.
11: Yo quiero que me cuente usted, mi obligación es preguntarle como periodista.
4: Les avanzo que hemos hablado con este funcionario, artista del escaqueo.
11: Usted estuvo de octubre de 2007 a enero de 2017 sin acudir a su puesto de trabajo.
4: Estuvo 10 años cobrando sin ir a trabajar.
13: Pues es un señor que trabajaba en el servicio de biblioteca de la Diputación de Valencia. Es una persona que estuvo 10 años, aproximadamente 10 años, sin trabajar. Iba por las mañanas, fichaba y luego se iba a su casa.
7: No, però és que després, ara crec que ho sentirem ara, però és que aquest tio, veureu com va fitxar.
1: Veureu
7: de quina manera va fitxar. Però és que qualsevol diria que tens una feina molt dura, molt estressant. Treballes al servei de biblioteca. Que és, carinyo. Vull dir que, hòstia, és una
2: feina. Però això ja. No passa nunca nada, pobre muchacho.
7: Això, bueno,
1: acabo amb aquest àudio del programa on ens explicaven el cas d'aquest jefe, recordem-nos, que no només no entrava, només entrava per fitxar amb la targeta, però no treballava, sinó que no es preocupava ni tan sols de vestir-se.
7: No guardava les formes.
1: De dir, home, com ja no entraré tampoc a l'empresa,
2: què he
1: de fer, no?
7: És que és brutal.
13: Un día venía con chándal y zapatillas de deporte, cosa que lo normal no es acudir a una oficina de trabajo y más siendo jefe de publicaciones en chándal como si te fueras a hacer gimnasia. Y en otras ocasiones venía incluso con el batín y las zapatillas de estar por casa, entraba, fichaba, no, es que es grotesco e irónico, fichaba con el coche en marcha porque como sabía perfectamente que le iba a costar 30 segundos fichar y se iba.
7: Hòstia, amb el Bernús, les sabatilles, el cotxe en marxa, entrava a fitxar i fotia el camp.
1: Que bèstia.
2: Uau.
1: En el fons és, vull dir, és normal, si et passes a pensar, des del seu punt de vista, dir, per què m'he de vestir?
0: Sí,
2: et vas relaxant, suposo.
0: Sí,
2: un dia dius, sortiré mitja hora abans. No. El dia següent dius, i tres quarts, i arriba un moment que dius, escolta, em menjaré el sol.
7: És una fama que els funcionaris tenen endèmicament des de fa molt temps, i em sap molt greu perquè a vegades paguen justos per pecadors. I segurament hi ha molts funcionaris que fan molt bé la seva feina.
2: I tant, sí, i tant.
7: No estem aquí per engreixar l'estereotip, sinó per assenyalar tots aquells que ho han fet malament durant molts anys. Alan Lillo, gràcies per aquest exercici que ha posat de mala llet uns quants oients.
2: Sí, sí, sí.
3: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.

0: són paraules majors. Sens dubte capital el talent de Maneskin amb Begging, el Matina, Codina Drac 105. Una mica de rock, perquè tenim un rockero a l'estudi avui, en lloc de la Mònica Usart.
1: Que és una rockera.
0: És que també és rockera. Tu ets rockero o no?
1: Jo soc bastant rockero.
0: Tu tens pinta rockero, eh?
1: Sí, home.
0: Sí? Abel Caral, bon dia.
1: I bona hora.
0: Benvingut al Matina Codina.
1: Gràcies. Estic intentant abaixar-me la cadira una mica i no me'n surto, eh?
0: Que són massa modernes, aquestes
1: massa modernes.
0: Cadires.
1: No hi hauria una palanqueta. Ah, hi ha una... Vale. Ara.
0: Sí,
1: ara,
0: molt bé. Perfecte. Molt bé. Ja veieu que això és Ràdio Verité. És Ràdio...
1: Ara en directe.
0: Abel, com has dormit avui? Com t'has...
1: Mira, no gaire bé.
0: Què ha passat?
1: M'he despertat, com que no estic acostumat a aquest horari, i llavors em passa, que de cop m'he despertat, eren les 3, pensava que m'havia llevat, dic, no, encara puc dormir una estona més. No,
0: certa
1: un quart de 4.
0: No? Certa inquietud.
1: Certa inquietud. No? Hem tornat a despertar en les 4.
0: Bueno, bé, això denota que ets un tio compromès amb la teva feina i que et preocupa el fet de quedar-te sobat, que és una cosa perfectament normal. Aquesta
1: podria,
0: la matí, a
1: més,
0: avui treballem nosaltres, aquest programa s'emet des de la ciutat de Barcelona, on avui és festiu, no? Llavors encara es fa tot plegat una mica més estrany.
1: Sí.
0: Però contents també de ser aquí acompanyant la resta de Catalunya, si bé és veritat que la meitat de Catalunya viu a Barcelona.
1: Sí, és veritat.
0: Hi ha molta gent de fora de Barcelona, perquè diguem-ne que no és un comentari centralista. És a dir, hi ha molta gent de fora de Barcelona que treballa a la ciutat de Barcelona i, per
1: correcte,
0: tant, avui hi ha gent d'altres indrets del país que tampoc ha d'anar a treballar.
1: I, de fet, hi ha altres pobles, com Isòvol, a la Cerdanya, i uns quants més, que també...
0: Sí.
1: Algú al Segrià, que també és festa.
0: Home, la patrona de la Mercè és important.
1: Home, la Mercè és la Mercè.
0: És important, molt bé. Avui un record per la meva àvia Mercè, pobreta, que ja fa uns anys que ens va deixar, i sempre hi penso cada any, perquè sempre anàvem a menjar a casa la iaia,
1: clar,
0: el dia de la Mercè.
1: T'has trobat borratxos venint o cap aquí?
0: Sí,
1: no?
0: sí.
1: Quatre,
0: Semblava Walking Dead.
1: Walking Dead.
0: Capítol de Walking Dead.
1: Allò esquivant gent i amb el cotxe.
0: A veure, dius que ara fresquet en alguns indrets de Catalunya, malgrat que serà un dia bastant càlid en general, no?
1: És això que està passant aquests dies, que és típic de la tardor, però encara més aquests dies, que les temperatures de dia són més altes del que toca, aquest contrast de temperatures. Pensa que ara a l'interior, en molts casos, tenim entre 14 i 17, 18 graus, a Osona o a l'interior de la selva, 11, 12, també mica més de fred a les valls del Pirineu. A la costa encara tenim nits tropicals, per sobre dels 20 graus, però bé, que això, que hi ha zones, sobretot a l'interior, que cal abrigar-se una mica, i després, de fet, és a l'interior també ho pujaran més les temperatures. Serà fàcil a l'interior de Catalunya arribar als 30-32 graus, 33-34, com ahir, alguns sectors de Ponent, a Solsona 33, a Lleida 33, a Vinebre 34, tenim temperatures, això, 33-34, també a Vinebre, la Vall de l'Ebre, per tant, calor d'estiu, que demà encara repuntarà una mica en alguns casos, i després sí que afluixa una mica cada setmana, però continuarem per sobre del que toca.
0: No és normal.
1: No és normal.
0: Quina bogeria. Veus el final d'això o no?
1: La setmana que ve afluixa una mica, però tampoc és per allò cada cop dius que hi ha bé fred, no, ni de bon tros. I de moment també avui a cada setmana sol i sense pluja.
0: Doncs aquesta és la informació del temps amb l'Abel Caral. Alguna cosa més?
1: No, jo crec que ho tindríem aquí.
0: Doncs fins després.
1: Vinga, fins aquí una estona.
2: And this is my new song, Bass Persuades.
3: Matina Codina.
4: El millor que pots escoltar.
3: Camí del Matadero.

0: majúscula que ens ha seduït del tot amb aquesta nova cançó després d'un temps de silenci. Es diu Bass Persuades, títol que serveix també pel seu nou treball que segurament amaga grans joies que anirem investigant i descobrint, com sempre, a RAC 105, perquè som grans prescriptors de la música que ho peta arreu del planeta. Rodolí. Bon dia a tothom, matineros. Gràcies per escollir el Matí de Cuina de RAC 105. A aquesta hora, com sempre, repassem els principals titulars de la informació. El més destacat, heu de saber a aquesta hora, que Pedro Sánchez responsabilitza l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid pel desnonament polèmic d'una jubilada. Acusa José Luis Martínez Almeida i Isabel Díaz Ayuso del Partit Popular de no atendre-la i ha demanat suports per aprovar el decret de l'habitatge que van tombar Junts, PP i Vox. I justament el Congrés dels Diputats espera l'informe policial sobre l'incident del gas pebre per decidir si sanciona el PP. Una diputada va ensenyar l'esprai a l'hemicicle, però abans un treballador del partit l'havia buidat en un lavabo. És per això que finalment hi va haver... És que és tremendo, eh? 12 intoxicats i una persona de baixa. Sembla una pel·lícula de Fernando Esteso. I la terapeuta de la família Andic denuncia una campanya de difamació en contra seva i defensa que és innocent. Oficialment no està imputada, però Maria Júlia Luderwald ha contractat un advocat, tot i les sospites de la jutgessa, diu que no té res a veure amb la mort del fundador de Mango. I a Cabrera d'Anoia, els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que portava mort 2 anys a casa seva. A l'habitatge vivien la dona i la filla de la víctima mortal, no sortien de casa des de la pandèmia i les han dut a l'hospital. La policia ja ho està investigant. Passen 5 minuts a 6:45 del matí. Austràlia denuncia que un model d'intel·ligència artificial d'OpenAI ha piratejat una web oficial del govern. És el primer cas documentat al planeta, la IA. Ha accedit a informació sensible del sistema públic de salut i el govern australià anuncia que regularà ipso facto aquesta tecnologia. I una enquesta diu que Jaume Collboni té totes les paperetes per tornar a ser l'alcalde de Barcelona. Ho publica el periòdico. El PSC guanyaria amb 9 o 10 regidors i s'hauria d'entendre amb Esquerra i els comuns. Aliança Catalana entraria en força i Junts s'enfonsaria. I Oriol Pla ha rebut el Premi de Teatre del Ministeri de Cultura. Gran notícia, un dels guardons més prestigiosos de les arts escèniques. El reconeixen per Gola, espectacle creat amb Pau Mates. Aquests dies Pla és al Festival de Sant Sebastià presentant Esta Soledad. I als esports, el president de la Lliga, Javier Tebas, torna a atacar el Real Madrid i insisteix a Florentino Pérez que no dimitirà. Tebas ha defensat la transparència dels àrbitres i ha dit que Florentino seria imbècil si no es defensés de les seves acusacions de corrupció arbitral. També va queixar-se José Mourinho, que n'ha sortit impune. I el Barça femení ha debutat a la Champions amb una golejada 5-2 contra el París. L'equip francès va avançar-se al marcador, però el Barça va remuntar i va encarrilar el partit abans del descans. Claudia Pina va marxar lesionada, però en acabar Pere Romeu va dir que no tenia res greu. Pel que fa al temps, ha vingut ara l'Abel Caral a dir-nos que avui, malgrat les temperatures fresques en alguns llocs de l'interior de Catalunya i el Pirineu, tornarà a ser un dia càlid, plàcid, i així seguirà els pròxims dies, almenys fins diumenge. Fem una pausa i tornem amb moltes més coses a RAC 105. Bon dia.
1: RAC 105 Barcelona. Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una 30ena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
11: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
12: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
11: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar i deixa't inspirar.
12: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
11: Troba'ns a la Nacional 2, entre Quadis i Viena.
13: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
14: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
15: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
16: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
15: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
17: Matina Codina.
18: És el programa que escuchem mentre fem obres de Camp Nou. Aquest programa és quasi tan bo com posar Platur. Si necessiteu fer una reforma, Reformas Infinity e Hijos. Soy Noboya Dimitri, con més de no sé quants anys d'experiència.
17: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: notícia de la gran discjòquei australià Cyril, del clàssic de la Suzy 4 i el Chris Norman dels 70 Stumbling In. Nosaltres sí que estem in. Estem ben desperts a aquesta hora del matí, eh? 2:03:47, bon dia, Catalunya, bon dia, matineros. Esperem que tingueu un gran dia i que pugueu afrontar, doncs, amb garanties totes les responsabilitats i tots els merders que tingueu i embolics al llarg de la jornada d'avui. Bon dia, Marc Puga.
1: Molt bon dia, Codina, molt bon dia a tothom.
0: L'estrella del programa, que encara té la pota estirada, sí, aquí sobre una cadira. Fins quan? Hasta cuándo?
1: Doncs demà tinc metge, no ho sé. Demà us diré pel meu Instagram, dilluns pel programa.
0: Sí. Molt bé, escolta'm, ja sabeu que ven taxi a l'emissora aquests
1: dies.
0: Què tal el taxista d'avui?
1: Avui molt bé. Bueno, molt bé. Anava massa ràpid pel meu gust. A mi m'agrada, i més aquesta hora, sí. Si a mi m'agrada lenta amb el cotxe, imagina't, de bon matí. I anava massa disparat per mi. El típic que quan no hi ha trànsit, corre. Llavors des d'aquí crida als taxistes, si em porten a mi, si veieu una coixa que ve recent 5 aquesta hora, no correu.
0: És veritat que molesten molt, sobretot en el meu cas, quan vaig de client a un taxi, és els cops de volant, no?
1: Sí.
0: Fan molts cops de volant.
1: Sí, no, he vingut una mica així. Però bé.
0: També n'hi ha, escolta, que fan una conducció finíssima,
1: No, sí, hi ha molts.
0: No farem una generalització.
1: Hi ha el servei de taxi d'aquí que agafem nosaltres. Molt bo.
0: I a més a més, el sector del taxi és un sector molt radiofònic que escolta molt la ràdio. Des d'aquí una salutació a tots vosaltres. Va, gairem un minutet i arribarem a 6:45 del matí. Bon moment, com cada dia, que no falti la rutina i la tradició de repassar les commemoracions del dia 24 de setembre.
1: Ai, senyor, doncs mira, començarem escoltant una sintonia que no sé si us sona. Efectivament, això és Malalts de la tele. I és que aquesta setmana fa 29 anys que es va estrenar a TV3 amb Toni Soler, Rosa Andreu, Albert Tom, Carles Torres i Josep Tomàs. Va esdevenir un dels èxits televisius històrics del Terrat.
0: Molt bons records a Malalts de tele, del Terrat. I allà és quan vam començar a conèixer molts d'aquests noms, Toni Soler, l'Albert Tom, etc. Què més?
1: Doncs que avui es publicava, el 1991, un disc de Nirvana. Era Nevermind i era el famós disc d'un nadó nedant a una piscina.
0: Quina gran pèrdua, tu, Nirvana. Més cosetes.
1: Doncs avui s'atura una mica el món. És que avui fa 20 anys que naixia El Hormiguero, amb Pablo Motos. Efemèride magna, avui.
0: Home.
1: I aquesta també t'agradarà molt, perquè avui el dia és gros. El 1957 s'inaugurava el Camp Nou.
0: 1957.
1: Sí, un 24 de setembre.
0: Diverses reformes i aquesta serà la definitiva. Ja he vist imatges, recreacions de com serà el 2028-2029 aquest estadi. La veritat és que serà un dels millors del món, Realment fa patxoca i esperem que accelerin les obres, perquè aquest equip, tal com juga, aquesta potència, aquest talent futbolístic, ha de tenir el millor estadi del món. I atenció, peu dret per totes les Mercès.
1: Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. Felicitats a totes les Mercès i a tots els que esteu avui descansant, no? Perquè avui és un festiu per tothom.
0: Sí, dubto molt que la gent que no treballa avui posi la ràdio a 6:45 del matí. Seria estrany. A jutjar pel que m'he trobat jo venint a la ràdio, que era una autèntica desfilada de gent tornant de festa. Aniversaris de les celebritats.
1: Doncs mira, avui el futbolista Oriol Romeu fa 35 anys, també la soprano Ainhoa Arteta en fa 62, l'actor Joe Locke en fa 23, seguirem amb el bateria de The Verb, en Peter Salisbury, que en fa 55.
0: Tampoc és que tingués molta feina en aquesta cançó, el bateria, però bueno, alguna cosa va fer.
1: I acabarem amb el cantautor Jaume Sisa, que avui en fa 78. Oh, benvinguts,
0: passeu. Doncs fins aquí alguns dels noms que avui bufaran les espelmes. Cop d'ull, el zodíac. Què diuen els astres?
1: Doncs mira, avui els astres diuen que si ets Géminis, ets el signe que es pot endur una alegria inesperada. Dijous pot aparèixer una notícia o gest que et canviï l'humor per complet. Algú pot tenir un detall amb tu o fer-te una proposta que no tenies prevista. Si ets Lleó, ets el signe que pot fer una jugada mestra. Una decisió que prenguis avui et pot donar un avantatge en una situació que et preocupava. Tindràs capacitat de convèncer, negociar i fer que els altres escoltin el que has de dir. I si ets Piscis, ets el signe que pot viure una coincidència curiosa. Una trobada inesperada, una conversa casual pot deixar-te pensant durant una bona estona. Alguna cosa que faci gairebé per accident pot obrir-te una nova possibilitat.
0: A veure, tampoc us ho agafeu molt seriosament, però aquest és el pronòstic per avui de la Bruja Loles del Matina Codina, que ara escollirà un hit per saltar del llit.
1: Doncs mira, avui que és la Mercè, aquest any el Piro Musical, qui fa la selecció, diguem-ho tu?
0: Home, el jurem molt.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
1: D'aquí a 15 dies comencen el seu comiat. 4 concerts a l'Estadi Olímpic, dels quals n'han alliberat alguns seients perquè finalment la integració de l'escenari ha permès posar-hi més gent. Oques gràcies a la Fans, una de les cançons que segur que sona aquest diumenge al Pino Musical de la Mercè, tenint en compte que la selecció la fa el seu líder.
2: Matina Codina, abans de les 7.
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
1: Parlant de líders, bon dia, Arnau Mulet.
4: Ei, bon dia, Catalunya treballadora. Què tal, com esteu?
5: Hola, Mulet.
1: Avui podries haver vingut en directe perquè entenc que no estàs trobant ni un vehicle a la carretera, no?
6: Ni un vehicle, no. El que passa és que, tot i així, m'he despertat una mica més tard. La cosa ha anat... Sí, ha sigut culpa meva aquest cop.
1: Quina rata.
6: Però ja sóc aquí, pràcticament. Estic aquí sota la ràdio, que no para de passar gent vestida de festa.
5: Ja. Encara? Que això... Jo quan he arribat també. Sí, sí. Però de festa com de graduació o de casament. Anaves molt... A més, els he dit,
1: bueno,
5: que guapos.
1: Perquè estàs a Pijolàndia.
5: No. No, però
1: que
5: com
1: la
5: avui...
1: zona de Barcelona,
5: però jo,
1: tots com són avui, Cayetanos.
5: Com avui no ho havia vist, jo. Era una reclassa...
6: Van molt elegants.
5: Sí, molt.
1: Molt bé. Escolta, Mulet, doncs res, endavant amb la seccioneta.
6: De fet, perdoneu, sense anar més lluny, ara mateix està passant per davant un grup de gent que van... amb corbatats.
5: Bé, que sí,
6: amb
5: que
6: corbata, amb americana, sí. I, bueno, amb aquest pentinar que porten tots els nois ara, que no sé exactament quin perruquer els hi fa, que els hi fa tots el mateix.
1: Sí.
6: Doncs estan passant per davant meu, amics.
5: Alguna
6: aquesta
5: cosa
6: se
5: celebra.
1: Doncs, com que no és el nostre públic, segresten un, porta-la aquí.
6: Ja.
1: Té una entrevista. Porta'n un aquí a la ràdio, agafa-n'hi. Bé, escolta, avui sí. Parlem d'aquesta cançó. Aviam.
7: Sí. Open Gangnam Style.
6: Doncs, efectivament...
1: Quin retrocés en el temps, eh? Feia dies
5: que no
1: l'escoltava jo, eh?
6: Molts dies. Però és que aquesta setmana, escolta'm, us he estat portant coses bastant denses, no? Estudis científics, que si el cervell, que si la intel·ligència artificial... Avui és dijous, a més és festiu... I crec que ja n'hi ha prou de coses denses. Almenys jo necessitava ara ja esvergir-me una mica d'això. I he triat aquesta cançó del coreà Psy, que ho va petar moltíssim ja fa molts anys, i de fet aquí a Catalunya amb la versió del Mas Style.
1: Sí, i també...
6: Us en recordeu del Mas Style?
1: Sí, et diré més, el Comprensava d'ell. També.
6: Correcte, sí senyor.
1: La campanya doncs per potenciar el comerç local del Vallès Occidental.
5: Que bo.
6: Però encara ningú ens havia respost la pregunta de què diu exactament aquesta cançó en coreà. I tenim un coreà que al seu Instagram ha decidit traduir-la cantant fatal, ja us aviso, però l'ha traduït.
1: La lletra és bastant ridícula, us ho avancem ja.
6: Sí.
8: De dia va tranquila, siempre sabe disfrutar. Con su taza de café, nadie la puede igualar. Pero cuando cae la noche, ella empieza a despertar. Tiene un lado diferente que te va a enamorar. Y yo soy ese hombre que de día va tranquilo, pero cambia por la noche. Si me ponen un café, me lo tomo de un golpe. Y cuando cae la noche,

0: complemento tú. Dime hasta qué nivel llegaremos. Hermano, estilo de Gangnam.
1: ¿Dónde está?
2: Vamos,
3: estilo de Gangnam.
1: No sé. Estilo de Gangnam.
3: No, faltaria saber què és l'estil de Gangnam.
1: Sí que el Gangnam sí. És un barri de Corea. Un barri molt pijo de la zona alta, diguem-ne, sí, de la capital de Corea.
3: Molt bé. És un tio que s'ha enamorat d'una noia, descriu una mica com és aquesta noia i, pel que entenc, hi ha l'auguri i el desig de poder intimar amb ella, no? És això, no? Una mica la lletra, pot ser o no?
1: Bueno, que es transforma, cada dia tot molt, molt normal, però que de nit la cosa, bueno, que és una altra persona i se'n va de festa, no?
3: Sí,
1: que...
3: com va dir el Dinio, no? La noche la confunde una mica, eh?
1: Correcte, vindria a ser això.
3: Doncs vinga, Molet, gràcies per resoldre un dubte que ningú tenia. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Cuina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
3: Hola, sóc la Iaiza. Vaig superar un linfoma i durant el tractament vaig necessitar moltes transfusions de sang. Per això sé de primera mà que quan cal hi sou. Ara que tornem de vacances, vine a donar sang o plasma, perquè la necessitat no s'atura. Troba el teu punt de donació a banksang.net/donar. Quan cal hi som. Moltes gràcies.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
10: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: Matina Codina.
12: Hi everyone, it's Teddy Swims.
13: Teddy Swims.
0: El programa més surrealista.

0: Un regalet per les vostres orelles, aquesta cançó tan melòdica, eh? Es diu Set Ciències, o en anglès, com l'ha titulat ell, Mr. Know It All, Teddy Swims, amb una de les cançons que més sona recurrentment a RAC 105. Passa un minutet de les 7. Bon dijous, Catalunya, 24 de setembre, dia de la Mercè.
1: Oh, my God!
0: Un petonet a totes les Mercès. Sé que hi ha un greuge aquí amb la resta de noms, sí. Perquè no estic dient el nom dels sants de cadascú, però és veritat que aquest és especialment bonic. A més que Mercè és un nom que no es posa. Estic una reivindicació. Poseu Mercè a les
2: ara. Mira, no? casualment ahir un col·lega ens va dir felicitats a un del grup que feia anys i va dir i felicitats a aquesta gent que fa el sant avui. Ahir, 23 de setembre, era... Sí. Sant Pío de Pieltrelcina, Sant Lino,
3: ostres,
2: Santa Tecla, que està, vale? Sant Adamano, Sant Constancio i Sant Soso.
4: Sant Soso?
3: Sant Soso.
2: Hi ha gent que es diu Soso i l'has hagut de felicitar. I t'haurà dit, bueno, gràcies.
0: No, potser passa al revés. Que com que ja, diguem-ne, tota la vida li han dit que és un soso, al final s'ha activat i ha capgirat el seu estat d'ànim com un mitjó. I ara doncs, és l'hòstia, és el tio més ben parit del món.
5: La setmana passada, en aquest programa, es va estrenar un nano que es diu Gerard C.C. Imagina't que es digués soso, no? Soso C.C.
0: Molt bé.
2: Si estàs de nivell avui, eh?
0: Perfecte.
2: Humor, fico estrelles.
4: És bona. Ai,
0: va, siguem cordials i educats. Bon dia, l'Alillo.
6: Hola, què tal?
0: Bon dia, Marc Puga.
4: Hola.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
6: Hola.
0: I bon dia, Sergi Ferrer.
2: Bon dia,
0: Ernest. Has tingut problemes amb el teu cotxe, eh? Per venir fins a la ràdio.
2: Mira, et puc fer una confessió en directe?
4: Fes-la.
2: Què t'he dit jo?
0: A les 7:20 m'has escrit que potser arribaves tard.
2: A les 7:20 és impossible perquè no sóc el del DeLorean.
0: Perdona.
2: 6:20. Perdó. 6:20. Doncs no era el meu cotxe el que he tingut problemes. He hagut de fer de Superman i he hagut de socórrer a un vianant, a un conductor, que ha girat una cruïlla per deixar-me passar a mi en el pas de vianants. Ha hagut de frenar la furgoneta i jo he creuat i a l'intentar arrencar de nou se li ha apagat i no se li encenia.
0: Hola.
2: He hagut d'anar jo a embragar-li el cotxe, que és rico, mentre li maniobrava per apartar el cotxe i que no dificultés el pas. I després arribava tan tard que era més fàcil dir-te he tingut problemes amb el cotxe que...
0: Ja, que explicar-me una... tota la història.
2: A qui se t'ha fet llarg això?
0: Sí,
2: imagina't per
0: la Mar Puga s'ha avorrit moltíssim. Ha estat a punt de marxar amb la pota, tia, sent corrent.
3: Era una mujer, no?
4: Imagina't, m'avorria.
2: No, era un hombre hecho y derecho. Calla ya, amb aquestes...
4: Oye, felicidades a tu mujer.
5: Sergi, tot això no passaria si te'n recordessis alguna vegada a la vida, perquè no te'n recordes mai, que els dies festius a Barcelona pots aparcar davant de la ràdio perquè és gratis.
4: Clar.
2: Però si he entrat a l'estudi abans que tu.
5: Què dius? Estava fent caca.
0: Ja no interessa a ningú, això. 7:03 del matí. De què ens parles avui, Marc?
4: Mira, de paraules, perquè avui parlàvem de paraules i de noms, i avui que és la Mercè, doncs parlem dels noms més posats a Catalunya, a generació a generació, des del 1930.
0: Això sí que es farà llarg.
4: Que no, que és super.
0: Home, generació a generació,
4: des del 1930. Home, no, perquè anem ràpid. Noms més posats. Va, de noia. El 1930 era Maria. A Catalunya, estem parlant. El 40, 50, 60 i 70, Montserrat. O sigui, 4 dècades on Montserrat era el nom més posat.
0: Escolta, imbatuda, no?, la Montserrat.
3: La Montserrat.
5: Sí, senyor. Primera posició, pole position, per la Montse.
4: El 1980 i 90 va ser Laura. Els 2000, Paula. El 2010, Martina. I des del 2020, el nom més posat és Júlia.
3: Ah, també és molt cap a
4: maco. És maco, Júlia, és maco.
5: I Martina també.
0: Olivia, què? No?
4: Olivia, no. A la resta d'Espanya van variant entre Maria Carmen i Maria Carmen.
3: Oh, Maria Carmen és molt maco.
2: Sí, senyor, segueixen al segle XVI.
0: I Marimar, Marimar, què
4: és? Marimar no surt.
3: Ah, bueno, però estàs tu ahí.
4: Mira que és bonito.
3: Mari Carmen, estàs ahí, eh? Marimar, Carmen.
4: Bueno, estoy ahí.
0: Per cert, no sé si vols felicitar la teva dona, com deia abans la Marc Puga.
3: Es
0: diu Mercedes, la teva dona.
3: Porque es verdad, se llama Mercedes.
0: Joder.
3: Pues debe ser su santo.
2: ¿Qué li has preparat?
0: Sí.
3: No, pues bueno, hombre, si es su santo, pues se conoce que supongo que habrá una comida ella.
5: No. És a l'inrevés. Li hauries de fer tu un detallet.
4: Faríem una sorpresa, va.
3: Bueno, pues mi detallito va ser que hoy no voy a la whiskería, voy a ir directo a casa. Venga.
0: Molt bé!
4: Perquè deu estar tancada,
3: no? Te quiero, Mercedes, exactament.
0: Com deia el capità Enciam, els petits canvis són poderosos.
3: Eso es.
2: Es pot aparcar a la porta de la whiskería, Alan, també, quan estàs aquí?
5: Ara estava tancat.

0: Xavi McCoy i Bruno Mars, un nom propi de la nostra programació que ha tret un nou treball que es diu The Romantic, però recuperem ara aquest clàssic que sempre es posa de nassos.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: És Santa Mercè, però truquem una Montse, tu, ara.
2: Ah,
0: sí, sí. Fa 60, a veure si l'agafa.
3: Estamos llamando, ¿vale?
2: Ara.
0: Recordeu
2: ara
0: que podeu encarregar una trucada de despertador pel motiu que sigui a desperta@racsincim.cat. En joc 50 euros ara per la Montse. Bon dia, Montse!
3: Tic-tac.
0: Bueno, deu estar dormint. Com sigui de Barcelona, quina gràcia, també.
3: Oh!
0: Doncs,
2: quan, fa això, quan fa això, l'altre dia va passar que ens van dir que ens l'escoltaven i nosaltres no, eh?
4: Ai.
0: Doncs trucarem des de la línia 2. De moment el que farem és un recollir un rebot al 902-47-705. 902-47-705. La primera persona que marqui el telèfon del directe d'aquesta santa casa s'emportarà 50 horets per bescanviar qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors o a montseinteriors.com.
3: Que guapo, tio.
5: Nervis.
0: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: Hòstia, quina alegria, com et dius?
6: Quin
0: des d'on truques, bonica?
6: Tot.
0: Molt bé. Com esteu per la Garrotxa? Tot bé? Fresqueta, no, aquesta hora, o què?
6: Fresqueta, fresqueta, sí.
0: Has dormit com un nadó, eh, aquesta nit?
6: Com un nadó, sí, senyor.
0: Molt bé. I de què treballes? Què faràs avui?
6: Ara me'n vaig cap a Banyoles, a la cuina d'una escola.
0: Carai. Ah, perfecte. I ja saps quin serà el menú, o no?
6: Sí, i tant.
0: Endavant. T'escoltem.
6: Crema de porros i arròs de peix.
3: Oh, ostres, tu!
7: M'encanta, però a mi aparta'm la crema, que no...
2: No, però és per que la beguis, ja.
7: Substància.
0: Bé, molt bé. Doncs escolta, t'agraïm molt la fidelitat, que sintonitzis cada dia RAC 105 i per tu aquests 50 euros de Montse Interiors, bonica.
6: Moltes gràcies.
0: No pengis. Felicitats pel programa, sobretot. Merci.
1: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interior.
8: Matina Codina. Només a RAC 105.
9: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
10: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles. Com la banana a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.
13: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara, pesto de festuc i alfàbrega a 1,99. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, salses per a pasta en diferents varietats al 50% en la segona unitat. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
14: Avui, a dia, les patates per només 2,99, la malla de 4 quilos. De debò, molt bé. Dia.
8: Matina Codina.
15: Si escoltes el matí de l'Eolé. Matina! Són els millors, tu, m'encanten. I els de les demés ràdios, que n'aprenguin.
8: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: escoltant les Spice Girls contemporànies. Es diuen Cat Sai i aquesta és la seva carta de presentació. Just acaba d'arribar a la nostra antena. Es diu Animal. Sona superbé, eh?
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
2: Va! A Matina Codina és l'hora de fer zapping.
0: Fem una petita excursió per l'actualitat amb alguns dels àudios més destacats del dia. Xavi, comencem per l'últim conflicte al Congrés dels Diputats.
3: Sí, ahir va haver-hi una jornada tensa i estranya també al Congrés. La diputada del PP, Anna Pérez, va treure un spray de pebre per dir que a Ceuta hi ha tanta inseguretat que la gent ha de portar-lo a sobre, les noies han de portar-lo a sobre. Quin llavors, clar, la presidenta del Congrés, la presidenta Armengol, l'expulsa perquè diu no pots entrar amb un arma.
0: És un arma, clar, sí, sí.
3: No,
0: sí, sí.
3: Fora del ple.
0: Quant mal ha fet el Gabriel Rufián, sí, amb tot el tema del show, les performances.
4: I el tio de l'entrada, que té un acte de seguretat, deixa entrar la penya amb impressores, sí, amb esprais.
3: Sí, sí. Potser va amenaçar amb l'esprai. Llavors, clar, la senyora aquesta del PP surt, marxa, es queixa, però algú li deu dir, tia, és que has entrat amb un arma realment, és que et pot caure un puro. Llavors hi ha una imatge que aquesta senyora fora del Congrés li està donant l'esprai a un senyor. Val? Des que és qui se sospita que aquest senyor hauria buidar-lo a algun lloc del Congrés perquè poc després acaba passant això.
5: Policía del Congreso ha recibido un aviso alertando de que alguien había vaciado algún tipo de spray en los baños del edificio de enfrente, que había gente que había respirado ese gas, han tenido que intervenir los médicos, una mujer incluso ha vomitado y han tenido que precintar tres baños, la cocina de la cafetería que está en ese edificio y también la cafetería, porque todo ese gas se ha introducido a través de las rejillas del aire y ha ido pasando a diferentes dependencias de esa parte del Congreso de los Diputados. Media planta precintada y desalojada porque alguien ha vaciado un bote de algún spray en un baño.
6: Pero la marca que está registrada y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
5: Dice...
0: Va, sembla una pel·lícula de l'Esteso. Realment, més que l'hemicicle, és hemicircle.
4: Em sembla divertidíssim, perquè se'ls va colar pels conductes de ventilació. Llavors estava tot el Congrés respirant l'esprai aquest.
0: 12 intoxicats i una persona de baixa, eh?
7: Sí. Bueno, així acabarem tots en aquest estudi, com la Mar segueixi
8: ja
7: posant perfum.
8: Perquè ara, si a tu t'agrada.
7: La mateixa olor que l'esprai aquest.
4: La persona que va buidar això al lavabo és un tècnic de comunicació del PP que fa la mateixa expressió que aquell tio que us en recordeu que va votar malament, va votar que no. Es va aprovar una llei carrer, i va haver de venir corrents a dir perdón, que estava teletrabajando.
0: Sí, el que té delicte és que aquesta senyora, després que de l'incident, va recomanar que les dones de Ceuta, sobretot de tota Espanya, però de Ceuta especialment, portessin un esprai a sobre. És tremendo. Bé, després d'aquest incident que té un punt de còmic, un punt de terrorífic, què més ens expliques, Cazorla?
3: Doncs mira, anem a la crònica negra. Avui no és del cas Andic, sinó d'un arquitecte, amic i exsoci d'Isaac Andic. Aquesta és la curiositat. L'arquitecte és Josep Joan Pere, que fa un any va morir a Baqueira i es pensava que era un tema d'un infart i ara resulta que no, que hi ha alguna cosa més estranya, com en el cas Andic, i ho explica les mamarazzis.
9: La muerte en diciembre de 2025 del arquitecto catalán Josep Juan Pere, amigo íntimo de Isaac Andic, en una historia que es, lo comentabas tú, ¿no?, un híbrido entre
10: el caso Andic
9: y el caso Mainat.
10: Cuando fallece esta persona, que fallece en su residencia de Baqueira Beret, estaba acompañado de su pareja. Parece ser que fallece de un infarto, sucede el día de 26 de diciembre, no responde al teléfono ni él ni su pareja. ¿Qué hace un sobrino suyo? Cuando llega a su casa, se encuentra que su tío ha fallecido y que la pareja de este está en estado de shock. Es decir, que esa persona, esa mujer, no había realizado ninguna llamada al servicio de emergencias porque, según ella misma relata, estaba en estado de shock. Por incongruencias en el relato de esta mujer, han decidido detenerla en Madrid.
7: Jo no entenc res, perdona, eh?
0: Com que no s'entén res?
7: No entenc res.
0: Aquest senyor es troba malament, es creu que és un infart, revisen les converses de mòbil de la parella i al final el que han acabat resolent, que aquí el més curiós del cas, com deia el Cazorla, és el lligam amb la família Andic, perquè és un dels millors amics, que semblaria, presumptament, que és la dona, la viuda, que no va trucar als serveis d'emergència quan aquest home l'estava palmant.
3: I finalment... L'haurien enverinat. Presumptament hi ha algun verí.
4: Hem d'anar dient presumptament cada 10 segons, eh? Que tenen molts diners, aquesta gent.
0: Aquí el que es forrarà una vegada més és el Carles Porta, sí, perquè jo crec que no dones l'abast amb tot això.
11: L'hauré de fer curtmetratges de tot perquè no m'arriba per poder fer una sèrie d'un capítol sense.
7: Estàs content, Lladre?
11: No, sí, la veritat és que sí.
0: Tinc unes ganes que comencin a sortir capítols de tot el que està passant. Perquè
11: jo crec que es mori més gent.
0: O sigui, el Toni Muñoz i la Maica Navarro no dormen.
12: No.
0: No dormen. Guapo, la, gent de, la gent de successos... no, o sigui, és que no pot descansar. Dius que és guapo el Toni Muñoz.
11: És molt guapo. Estic totalment d'acord. Molt bé, es fa sentir. Jo m'explica a vegades que estan desquartarant algú.
0: Que et poses...
8: sí?
11: Clar, és que ho diu d'una manera que dic, clar, Toni.
0: I quan sents
11: clar.
0: Això, què fas?
12: Ernest, o l'audies o sortires la canya.
8: Ara s'ha passat.
0: Vinga, va, anem al partidazo de la Cope.
3: Sí, perquè estem en jornades de seleccions d'aquestes horroroses i això sempre vol dir que algun jugador parla, algun jugador... i aquests dies fa gràcia perquè veus que la Ser i la Cope, que són rivals, van lluitant, aviam qui entrevista aquí. Ahir la Ser entrevistava Cucu Cucurella, sé com una paella, i els de la Cope van entrevistar a Rodri.
0: Aquesta és la bona, l'entrevista bona.
3: Sí, és
0: bona.
3: La que ens interessa a mi.
13: La buena fuera de Ferran Torres de l'Hormiguero. Desgraciado.
3: Bueno, doncs Rodri va parlar de Flick i de Guardiola.
14: Háblame de Hansi Flick. ¿Se parece a Guardiola o no?
15: No, no, en nada.
14: ¿En nada?
15: Para nada, nada, nada. No se parece en nada, pero...
14: Cuéntame por qué.
15: Joder, yo me acuerdo el... Nada más llegué, que yo pensaba que venía el Barça de los rondos y de las posesiones y tal, y me metieron 4 días que digo, ¿dónde me he metido? O sea, empezaron unas palizas físicas, gimnasio, no sé qué. Yo creo que me querían imponer un poco ahí, porque no fue normal. Y... Pero bueno, sobre todo... Joder, la disciplina.
14: O sea, ¿entrenáis que... mucho más duro que en otros clubes?
15: A mí me ha sorprendido, sí, me ha sorprendido. Pepe era un poco más de una filosofía que la competición te da el ritmo. Y bueno, Hansi, es verdad que como vinimos un poco más tarde, los que vinimos más tarde nos metió caña.
0: Es una manera de personal trainer, ¿no? El Hansi Flick, que
11: sí.
0: Fa uns entrenaments militars.
11: Sí, sí, sí. Se cansa mucho.
0: Aquesta cosa alemanya, no? Diu que el Pep és més de la filosofia de que el ritme de la competició ja et va donant el,
16: exacte, al final a mi m'agrada entrenar futbol, això és entrenar a nivell militar, això no, sí. No té cap sentit, no és esport. Ja.
4: Però jo recordo imatges quan jo estava el Xavi, els jugadors que feien com el pilla-pilla, jugaven al mocador,
11: saps? Els donava premis, sí. Anava per aventura.
4: Sí. Els hi pagava una paella.
0: Hi ha una part de l'entrevista que a mi m'agrada molt, que és que diu que finalment va triar el Barça pel projecte futbolístic perquè es veu que està realment emocionat de veure el talent d'aquesta nova fornada del planter del Barça, que promet donar molts títols a l'afició.
16: Jo sóc el davanter i està sí. Molt content de poder comptar amb mi.
12: Bueno, hijo.
4: I tu que estàs content, Lamin?
16: Estic molt content.
4: Si se't nota.
11: Viva el Barça perquè estava jo.
16: Ja.
11: El hijo.
16: Visca el Barça.
0: Ho deixem aquí. Xavi Cazorla, moltes gràcies.
4: Adéu.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
17: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.

0: La cançó que ens endolla, Camí del Matadero, aquesta versió de Sui Mon DJ del clàssic de Sopa de Cabra, Camins. Ha transcendit, eh? Una cançó que agrada. Ho deia ara la Bel Caral. Bon dia, Bel.
1: Bon dia. Tamarraco, trobo.
0: Tamarral, fins i tot.
1: Tamarral,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Vinga, dia de la Mercè, festa major a Barcelona.
1: Sí.
0: Sembla que els barcelonins podran sortir a fer el vermut al migdia.
1: Mare Déu, i tant.
0: I aquesta hora destacar també que ha refrescat en alguns punts de l'interior, al Pirineu, no?
1: Sí, cap a l'interior, 14, 17, 18 graus ara mateix.
0: Bueno,
1: cap
0: bueno,
1: al Pirineu, cap al Pirineu, a Francesc, ara mateix, que et diré, 8...
0: 8,
1: 10, 12...
0: 9, 11, fins i tot.
1: 11, 11.
0: Ara,
1: a la costa encara tenim nits tropicals, eh? Que no baixem dels...
0: dels vents.
1: Dels 20 graus, efectivament. Per tant, a la costa no cal abrigar-se, no gaire, però a l'interior, un jersei, en molts casos, no és sobrer, però serà sobrer el migdia.
0: Correcte.
1: Eh? Perquè les nits ja són llargues.
0: Ens hem de vestir amb capes com una ceba, com una ceba.
1: Una mica aquella època de cebes. Això ja és propi d'aquesta època de l'any, però ara amb aquestes temperatures, és a dir, a la tardor ja passa, no?, que la nit fa fred, a la matinada, primeres hores, després al migdia caloret
0: més
1: en alguns
0: calor,
1: casos, o bonança a principis de la tardor, però això amb aquestes temperatures més altes del que toca s'accentua. Les nits ja són llargues, ja pot baixar la temperatura. Ara, més o menys, la nit i el dia tenen la mateixa durada, eh?, en aquesta època de l'any.
0: Perfecte.
1: Seria, doncs, tot
0: interessant. I el temps?
1: I, és temps, també, cronològic.
0: Sí, no, però no, vull dir, què ens espera avui?
1: Doncs això, que sol i la fresqueta o fred de la mateix, doncs, deixarà pas al migdia, primeres hores de la tarda, amb caloreta. 30-32 graus fàcilment a l'interior i 33-34 com ahir,
0: que...
1: cap a Ponent, Vall de l'Ebre, vull dir això. I demà encara una mica més de calor i cap a setmana fluixa.
0: Perfecte, perfecte.
1: Però encara...
0: És increïble com per dir el temps. Necessiten dos minuts, els meteoròlegs.
3: S'ha fotut una bona xapa, la Bel.
1: És que a mi em paguen.
3: Està molt bé.
1: A mi em paguen per paraules, llavors, clar.
0: Molt bé. Caral, fins després, molta gràcia.
1: Vale, fins ara.
4: Calla ja! Avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I ara, informació. Xavi Pardi, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què?
0: T'he dit Xavi Pardi.
6: Pardi!
1: Hola!
5: Que boni. Pensava que era de carinyo.
6: Pardell.
7: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Carai, tu.
1: Epa!
5: Pardi. Els anunciants s'han fixat en quina és la secció estrella d'aquest programa i ara tinc patrocini.
0: No, això és perquè avui no hi ha crònica de les carreteres, no hi ha informació de servei del trànsit, perquè no n'hi ha de trànsit.
5: No,
0: clar. Si hi hagués alguna cosa, els oients que ens la facin saber.
1: Sí, que ens ho diguin i ho...
0: El 608-71-741.
4: Envia el teu missatge al 608-71-741.
0: Però ara volem saber de quin mal hem de morir avui informativament parlant i comencem explicant que Pedro Sánchez ha culpat Ayuso del desnonament de la Mari Carmen.
5: Sí, s'ha convertit Mari Carmen en tot un símbol de la lluita contra l'especulació amb l'habitatge. És aquesta dona de 87 anys que ahir van desnonar a la ciutat de Madrid després del seu pis on havia viscut de lloguer durant 70 anys. Ara recordem que en té 87, pagava un lloguer de renda antiga de 500 euros. Ara el seu habitatge és propietat d'un fons voltor que li demanava... rebaixant-li el preu, li demanava 3 cops més del que pagava.
0: 2.000 euros,
5: De 500, li demanaven 1.650, això després d'una rebaixa, perquè inicialment li demanaven 2.650.
3: Mare Déu, 1.600 euros, pobra dona.
5: No ho podia pagar, s'hi va negar, i ahir es va executar aquest desallotjament.
0: Quina manca d'humanitat dels polítics i de la policia, realment és terrible. Les manifestacions que hi ha hagut en les últimes hores em sembla que queden curtes, potser sí que hauria de començar a cremar alguna cosa.
1: Deu ser maco ser policia, arribar a casa i que el teu fill petit et digui: "Has fet avui a la feina, papa?" Dir: "Mira, doncs hi ha una senyora de 87 anys que l'he enganxat del coll a tomar por culo a vida."
5: I ara està al carrer. Doncs Pedro Sánchez s'hi ha referit aquesta matinada des de Nova York, des del seu viatge a Nova York,
1: i
5: ha culpat l'Ajuntament de Madrid i la Comunitat de Madrid per aquest desnonament, perquè recordem que fins ara Ayuso ha fet pinça amb els fons voltors. Ha participat en actes de fons.
0: I ella, mentrestant, es comprava àtics de 400 metres quadrats.
8: Eso es. Bien dicho, Gernes.
1: No, tu cállate, que te he unido tú.
5: I avui al Congrés dels Diputats espera l'informe policial sobre l'incident del gas pebre, perdoneu.
1: T'han tirat gas pebre, tu.
0: Molt bé aquest acting d'estossegar.
5: És que el gas pebre va arribar fins aquí a la redacció.
6: Ja veig.
5: I encara estem afectats. Doncs avui el Congrés espera l'informe sobre l'incident del gas pebre d'ahir per decidir si sanciona el PP. Va ser una situació surrealista i rocambolesca. Sí. Un treballador del partit, del PP, va buidar tot un pot de gas pebre en un lavabo. Li va semblar que era molt bona idea fer això.
0: És que no et pots més tonto.
5: Era un pla sense fissures.
3: Era torret.
5: Total, que això ha deixat 12 intoxicats, una persona de baixa i, com a mínim, una denúncia davant de la policia.
0: Sembla una pel·lícula de l'Estesa, un capítol de Mr. Bean, no?
5: Sí, sí.
0: Portadelo y Filemón.
5: La diputada del PP es va llevar pensant avui ho petaré, sortiré les notícies a tots els informatius amb la meva imatge ensenyant un gas pebre des de l'hemicicle. El que no sabia és que sortiria efectivament a tots els informatius i a tots els diaris, però per una altra cosa, no? Per haver encarregat a un company de premsa que buidés aquell pot i que el pot el buidessin en uns lavabos del Congrés.
0: Espera que l'Alillo...
6: No. És que estava pensant... Per què l'has buidat? És a dir, si el mal ja està fet, ja n'ha mut...
8: No, perquè ell el que volien dir era... No, si no és una arma que està buit, home, que això és inofensiu, no fa res.
5: Sí, sí. De fet, clar, quan la Francina Armengol expulsa de l'hemicicle aquesta diputada dient què fas amb una arma dins del Congrés, ella quan surt a passeig diu però si el portava buit, si el portava buit.
8: Clar,
5: I diu que l'he buidat al carrer. Afegeix com nerviós i diu, al carrer.
8: Li haurien d'haver dit, vale, pues tira't una mica la cara.
5: Evidentment, després es va saber que l'havia buidat en un lavabo i no ella, sinó un encarregat de fer-ho. Sí.
0: Terrible. Perdó, moltes gràcies.
5: Vinga, fins ara, guapíssim.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així?
9: De debò?
10: I tant, de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: REC 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
13: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
14: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
15: Únic? S'escriu amb H o sense H?
16: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
19: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
18: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
20: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
21: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
22: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
21: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
22: catalunyaplans.com.
23: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
1: Del 25 al 27 de setembre, vine a gaudir del 20è aniversari de la LAN Party a Les Comes, Súria.
2: Experimenta el tour amb camió 4x4, castells inflables, exhibicions,
1: parc d'aventures, cotxes a radiocontrol, música en viu i molt més.
2: I si tens un Land Rover, gaudeix dels recorreguts 4x4 i on reviurem el Camel Trophy.
1: Més informació a landparty.es.
4: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
7: RAC 105.
24: La teva música.
0: Seguim amb tu aquesta hora del matí, passant 6 minuts de 7:45, despertant en el dia de la Mercè. I sabeu què farem demà els de RAC 105? Celebrar la festa major de Barcelona per la Porta Gran. Parlar de triomf. No, que serem a l'Avinguda Maria Cristina. Torna la Mercè de RAC 105 un any més. Una cita amb la música en directe en aquest passeig, aquesta avinguda Maria Cristina de Barcelona, una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres, Marcos, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Tenim pronòstic de molt bon temps, temperatures agradables, amb màniga curta podreu gaudir aquests concerts.
3: I tant.
0: A partir de 8:45 del vespre i amb entrada lliure per tothom.
3: Mare!
0: No us perdeu la Mercè de RAC 105 amb el suport de AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofines, Galetes Birba,
3: Oh,
0: Santander, S Music i Veolia.

0: pistes de ball amb aquest estil i aquesta classe no sonés Moving to the Sun d'Augel i la mítica, llegendària Ultra NT. Seguim al Matina Codina.
1: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Bon dia, Barpuga.
2: Hola!
3: Home.
4: Què passa, Mar?
2: Què dius, Lillo?
4: Aquí.
0: Bueno, a veure, sona música de catifa vermella,
3: claro.
0: De gala, de llums, de fum de discoteca, i és que Brad Pitt està causant furor a Sant Sebastià. Hi ha cues de gairebé 2 hores per una roda de premsa més curta de l'habitual, eh?
2: Doncs sí, què tal, ha estat un dels grans protagonistes del festival i ha ofert aquesta roda de premsa, que comentes, amb una expectació enorme. Recordem que Brad Pitt ha anat a presentar la seva pel·lícula En el corazón de la bestia, dirigida per David Ayer, i per poder accedir-hi els periodistes i professionals acreditats han hagut de fer cues de gairebé 2 hores. Lo habitual, igual que no és l'habitual, el que ha durat aquesta roda de premsa, i és que només ha durat 24 minuts, quan normalment s'allarguen els 35 o 40 i la gent està una mica dient...
0: S'agraeix, també, Sí, breve i bueno...
2: Però la gent volia més del Brad Pitt.
3: Lo bueno, sí, breve. Sí.
2: Un dels moments més parts...
0: De tot el que s'ha dit, trobes que és el més interessant.
3: Jo estic aquí per corregir les dites, perquè no sé què passa en aquest equip, que ningú sap parlar quan fem dites populars.
2: Un dels moments més personals de l'actor ha arribat quan li han preguntat que què li diria a una persona que està passant per un moment difícil a la seva vida. Que és una qüestió bastant relacionada amb el personatge que ell fa a la pel·lícula.
5: Pienso en los días más oscuros, en mis estrechas relaciones con las que, de las que dependía.
0: A veure, se sent per un cantó el...
2: Clar, perquè és el doblat.
6: Jo només sento l'anglès, però només tinc una orella.
7: No només això, sinó que s'escolta més fort l'original que el doblatge.
0: Tu, quan entres als talls, no ho notes que sona malament, això?
2: Sí, però jo escoltava a l'esquerra.
0: I a mi no m'ho pots dir.
2: No, perquè jo he pensat... Mira, jo escoltava a una oïda l'anglès i a l'altra oïda el doblat.
3: És com un Nesquik, no? Es dissoldrà i es convertirà en un tall de doblat.
2: Mira que bé, puc triar qui m'ho escolta.
0: Doncs ara, una mica per solucionar aquest error...
2: Jo us explico el que ha dit.
0: La Mar Puga farà de traductora.
3: Sí, jo faig l'anglès.
2: No, però no me'l posis en anglès, eh? Jo us explico el que ha dit. Ha dit que durant els seus moments més foscos parla obertament d'un problema amb els familiars. Va, que parla obertament d'un problema amb els familiars i amics més propers. Per ell ha sigut fonamental.
7: Ja, perdona, no m'assabento de res, no sé de què esteu parlant.
0: Fa 2 minuts que estem explicant una notícia que no s'entès res.
3: Escolta, o sigui, que la
0: podem
3: gent
0: explicar busqui. Què va dir el Brad Pitt i què ha passat a Sant Sebastià?
2: Va,
0: va
2: dir que quan tens un problema has de parlar obertament amb la família i els teus amics per estar tranquil i solucionar-ho tot. Això a la roda de premsa, 24 minuts a Sant Sebastià. Punto.
3: In the sky, in the middle.
6: O sigui, el Brad Pitt...
2: Quin agòbio!
6: L'últim que t'interessa de Brad Pitt és el que digui.
2: Bueno, és igual, és la notícia. I vols que et digui?
3: I don't care. Oh. Sí. T'estic doblant a tu tota l'estona.
0: A mi el que m'agrada més de la visita de Brad Pitt a Sant Sebastià són els memes que estic veient a les xarxes, que estan comparant Brad Pitt de 62 amb gent que en té 40, que està molt pitjor
3: molt
0: que el
3: pitjor.
6: Brad Pitt va néixer el mateix dia que el Juanma Rodríguez del Gargamel del Chiringuito. Té la mateixa edat i va néixer el mateix dia. I mira com està un i l'altre.
7: Hi ha diferència, no? Uno es guapísimo, Juanma.
0: Sí,
6: exacto.
0: Marc Puga, gràcies per aquesta informació absolutament confusa.
3: I don't need it.
2: No era tan difícil d'entendre.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
0: No guanyarem mai un Honda, així ja us ho dic ara.
8: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
9: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
6: Quina il·lusió, és el millor moment del programa, eh?
3: Ai, no, no. És que ja sé què hauràs fet.
0: La secció dels nostàlgics, ara que estan de moda els tardeos dels 90.
6: Ah, veus, veus?
0: Que tothom va de festa el dissabte a la tarda a escoltar música de fa 40 anys.
6: Ara tothom em copia.
0: Sí. Ai, ha flipat. Va, quina és la cançó d'avui?
6: Doncs mira, boomer on les hi hagi, i és que el 1984 Laura Branigan interpretava una cançó de la que s'han fet mixos més tard, com el que escoltarem avui. Sintetitzadors a tope i música molt ballable avui dijous amb Self Control.

0: bastant fans, de la hibridesa, no? De barrejar allò clàssic amb el so modern, la producció del segle XXI. Seguim al Matina Codina. Bona, Lillo, ben disparada avui.
1: Gràcies, Ernest.
2: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
0: I ara totes les pífies i relliscades que hem fet aquesta setmana els integrants del Matina Codina al Patina Codina.
3: Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
0: Un recull que ens porta el Xavi Cazorla.
4: I avui, atenció, és un especial pífies a les trucades que hem rebut al llarg de la setmana. I començarem per una modalitat que gaudim molt els de l'estudi, de la gaudim menys tu, Ernest, que és quan truquem a algú que no et deixa parlar. I això va parlar...
0: No entenc per què gaudiu tant amb, quan jo ho passo malament.
5: Quan t'estres.
4: No sé, és perquè som així. Tens una estressada molt, molt entretingut.
5: Molt tendre. Mm.
4: Quan no ets víctima d'aquesta...
0: M'agradaria sentir-me acompanyat i estimat pel meu equip.
4: Una cosa no treu l'altra. En tota la secció d'avui no t'hi sentiràs, ja ho veuràs. Començarem a sentir el Magí.
0: Sóc el Codina, de la ràdio.
6: Hombre, sí, estic aquí al centre cívic la Violeta.
0: Quin poble és això?
6: Sí, pues mira, pues molt bé, escolta, ahir vaig fer els 89.
4: Gràcies, Ernest,
6: sí, a la Vila de Gràcia. A la Vila de Gràcia, que és la capital de Barcelona, eh?
0: Ara, estem preciosa. Parlant d'un barceloní, diguem-ne, important.
6: Gràcies.
7: Que no t'entera.
0: No, desconeixia aquest moviment.
6: La festa major de la plaça del Sol era coneguda internacionalment.
0: Escolta, una cosa, un personatge de la faràndula... Sento molt merder. Magí, recita'ns un tros del text d'aquesta obra de teatre, del teu personatge castizo madrileño. Va.
6: Digues, que ara no sentia ja un aquí. Bueno, senyores i senyores, aquí els companys me reclamen, eh? Moltes gràcies.
0: No, o sigui, missió impossible, eh? Amb el Magí de Gràcia, que quan no m'interrompia, no em sentia, no m'entenia.
4: Va ser difícil, va ser difícil.
0: Un desastre.
4: Seguim amb trucades que es gaudeixen molt quan falla alguna cosa i només la pots arreglar tu, Ernest. Llavors, un dia ens vas dir que nosaltres no parléssim, que tu t'has de concentrar en arreglar-la, sí. I vam estar molta estona esperant, però s'ha de dir que al final va valdre la pena.
0: Dues culleres i dos bols de ceràmica. Hola, bon dia.
8: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Ah, calla, espera't, culpa meva. No pengis. Espera,
9: aguanta. Aguanto una estona aquí ara mirant la ràdio i pensant què passa.
10: Esta sección es la leche.
0: Espera't.
11: Dos horas después.
0: Un moment, sisplau. És que ara...
9: Ja sé, bueno, no. Le pego un tiro a alguien.
0: No, és que...
9: Calla, Carmo.
0: Ara sí. Estaria. Hola, bon dia.
12: Bon dia.
0: Ui, se't sent fatal, eh?
8: No, i ara?
0: Com et dius?
12: Belén,
0: des d'on truques, carinyo?
12: Pues ja sé que...
0: Ja
9: sé on és.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Després de la secció de pifies d'aquesta setmana, les trucades. Que no es pugui trucar al Matina Cuina.
2: Sí, ja està.
1: No? Que, què us semblaria?
2: Unilateral, d'aquí cap allà.
1: Sí, aquesta decisió categòrica us sembla bé o no?
3: Bueno,
1: no.
3: Perdona, hi ha molta gent que t'aplaudiria amb les orelles, perquè hi ha molta gent que critica el tema de les trucades perquè considera doncs, que no, només li fa gràcia a la persona que truques. Mm. I la resta estem allà escoltant, mira, sí. El nen aquest de torn.
2: S'hauria d'implementar, o sigui, que la gent sàpiga, sí. Per exemple, que la ràdio no. Està pagada.
1: La intel·ligència artificial ha evolucionat tant que té consciència si ens matarà tots, i en canvi no, és impossible que el telèfon soni bé.
2: Ja.
1: Sí. Això és sí, patètic. Sí, sí, sí. Bueno, acabem, Cazorla.
4: Sí, va, que hi ha altres pífies que no eren trucades, però estan totes en aquest trenet.
1: Toc musical de RAC 105 brilla més que mai gràcies a la incorporació recent.
5: Acciones que han perjudicado.
6: ¿Qué?
7: ¿Qué?
5: M'he equivocat.
7: Aquí, no, i anar al bar a fer no, el cafè no significa treballar.
1: Per què parla català medieval?
8: Perquè se'ls ha de fer entendre aquests galipardosos de la CUP, el que és.
2: És un galipardó.
8: És una paraula nova, antiga.
2: Es barrejat.
8: És galifardeu i llepardós, que és una paraula que tampoc existeix.
1: Seguim, hi ha més notícies.
9: Sí, els Mossos busquen un pres.
2: I aquí el concursant li feia preguntes molt compromeses amb un polígraf i si deies la veritat guanyaves fins a 100.000 euros.
1: What? Clàudia, quin ha estat el planasso que estàs explicant a tothom avui a l'oficina?
2: No. Valen! 4% d'inflació, i això vol dir que us està pujant més cada mes el que us costa complir el cistell de la compra. Mm? Vosaltres heu vist el logo de Wall Street?
1: Sí. Hombre,
10: claro.
2: Doncs ara faran el logo, no me'n recordo com...
1: De Hormuz Street.
2: De Hormuz Street, perquè és un estret, no és bona. Ho he presentat molt bé.
11: Amb les primeres notes.
2: Ai, ai. Oh!
11: Julio en regalava aquest Gangsters Paradise.
12: Sí, que sí, claro que sí. Hombre.
11: Com l'has deixat pel final, eh, lladre? Em vaig confondre, perquè el meu fill va estar tot el cap de setmana ballant el Gangnam
1: Style. Adéu.
11: No recordo com es diu.
1: Deixo estar. Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts a Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... Esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
13: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
14: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això.

0: Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direct 6 Tuxal. AMB Bus Metropolità.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
3: Hola, això t'interessa.
4: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys, garantit, i amb les mateixes cobertures.
5: I allò del sorteig?
4: És veritat, només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
6: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
7: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
6: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure. Comprant al Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
9: Que l'any serien

0: Dos, tres...
1: Més de 2.400 euros.
0: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
1: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi Punès. Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari, amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tots els refrescos de cola. Que t'endús en un cupó, que et dona per molt. Només el 24 de setembre, a Carrefour.
4: La Mercè de RAC 105
5: amb teràpia de xoc.
6: Sense tu, jo no puc.
4: El 25 de setembre.
7: Des de 2:15 del vespre.
4: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: unió tan sorprenent i quin resultat tan excel·lent. Gina Stein, Neil Moliner, aquesta cançó èpica i també sensiblona. Amb qui estaràs? Doncs amb el Matina Codina, RAC 105. Què vols que passi?
1: Matina Codina. De 6 a 11 amb Bernès Codina, a RAC 105.
0: És un plaer acompanyar-vos en aquest dia de la Mercè, Festa Major a la ciutat de Barcelona. Estem aquí ben plantats a l'estudi, tot l'equip del programa que més t'activa de bon matí. Això sí, sense el glamour, la classe, ni la roba de Brad Pitt al fotocol pel Festival de Cinema de Sant Sebastià, però rebent més o menys el mateix bany de masses cada dia per part de milers de matineros d'arreu de Catalunya, tret de Barcelona, on avui efectivament és festiu. Inaugurem una nova hora de ràdio, les 8:37, explicant-vos que avui serà un dia marcat per l'ambient plàcid, el cel serè i temperatures insòlitament altes per aquesta època. I ara, deixeu-me que saludi els vostres radiofonistes de confiança. Xavi Cazorla, molt bon dia.
2: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
2: Que sóc radiofonista, d'entrada, i que si mai entren al Congrés dels Diputats amb un esprai pebre han de portar-lo buit de casa.
3: Ai.
2: Perquè no els passi com a la diputada Ana Vázquez del PP, que ahir va treure un, la van fer fora de l'hemicicle per dur una arma, es va acollonir i casualment una estona després algú del seu equip va buidar l'esprai aquest a un lavabo i van haver de desallotjar mig congrés dels diputats.
0: Holy. Això crec que només pot passar a l'estat espanyol.
2: Sí, 100%. Al final no era fer un cop d'estat com el Tejero i entrar en fotent trets, era tan fàcil com buidar un esprai pebre al vàter. Ja està, hòstia. Ara.
4: Lo digo siempre, el esprai de uno no lo puede tocar cualquiera, coño. Ara ja han desestabilitzat el puente, coño.
0: 12 intoxicats, la veritat és que Espanya fa riure en general. Molt bé, gràcies, Cazorla. Sí. Sergi Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
0: A qui dediquem avui el programa?
5: Avui hi ha molta gent, Ernest.
0: Endavant.
5: Dedicatòria llarga. Per començar, li dedico al govern. Al d'aquí i al d'allà.
6: Moltes gràcies.
5: A la ministra d'Habitatge, sobretot. Però de la ministra d'Habitatge cap avall, a tots.
4: Ah, sí?
5: Vale. També als jutges. Als jutges, a tots. I els diputats que tomben lleis, els del PP, els de Junts i els de Vox, però també els del PSOE. Mira, de fet, a tots els que han estat i els que estaven abans. Això no és una cosa d'ara. I els policies aquests, a tots els policies que arriben a casa orgullosos i diuen, avui un dia de feina ben feta. I els mitjans de comunicació, i els bancs, i els fons voltor, i en general, a tots els culpables de construir un país i un sistema on poden agafar una senyora de 87 anys que portava 70 anys vivint a casa seva i aquí l'empresa Urbagestión, que s'ha de dir el nom, Urbagestión, li volia pujar el lloguer 1.000 euros de cop. I com no els podia pagar, l'han fotut fora de casa. Tots i cada un dels responsables i culpables de situacions així, espero de tot cor que algun dia us torni tot el que esteu fent. I la resta, a veure si espavilem i comencem a cremar coses de veritat ja d'una vegada.
0: Això és el que som, víctimes d'un sistema i d'uns polítics mancats de molta sensibilitat i de, bueno, de tota la humanitat possible. Això no hauria de passar en un país normal, però ja sabem que aquest país és una autèntica merda.
4: Acabem parlant per part del Sergi, com es nota que tu també ets radiofonista.
5: Eh? Sí, sí, sí.
0: Us ha agradat aquesta
5: paraula. Vaig estudiar diplomatura. Era com dels anys 80.
0: No, no, radiofonista. Com es diu el nostre ofici?
5: Pallasso.
2: Locutor.
0: Pallasso, m'ha agradat. També.
2: Caricatos i humoristes.
0: Vinga. Mar Pugà, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
7: Avui estic molt contenta perquè s'ha anunciat oficialment que Hilary Duff torna a Espanya el 2027. És igual sempre, tot el que dic. Tots els meus motius.
0: A tu Clapeste és igual, però l'Alan Lillo, que és un boomer de capçalera,
7: Home,
0: Alan. Retorn de la Hilaridad.
4: M'interessa moltíssim.
5: Però
7: doncs mira, Alan, actuarà el 7 de maig del 2027 al Movistar Arena de Madrid.
5: Llavors,
7: Sergi.
5: Ara estic amb el Clapeste. I a mi què?
6: No, està bé, està bé.
4: Ho estàs arreglant, xata.
7: Perquè és l'única data anunciada a Espanya, la seva gira de Lucky Me Tour.
6: Dino castellano,
7: perquè esto m'interessa. I el concert començarà a les 9 de la nit. El més destacat és que és la seva primera gira mundial després de gairebé 20 anys.
0: Home,
4: claro. Hilary
7: I la gira acompanya el seu 6è àlbum d'estudi. Per si algú no la recorda, és la protagonista de Lizzie McGuire de Disney Channel, que es va fer molt famosa.
0: Sí.
7: I la gira s'ha ampliat amb 32 noves dates. Les entrades sortiran a la venda el divendres 2 d'octubre a les 10 del matí.
0: Tots pendents. Poseu-vos l'alarma.
5: Vale.
7: I els preus oscil·laran entre els 60 i els 120 euros aproximadament.
5: Pues jo m'agafo la 120 ja per
7: sí,
5: la jugada.
7: No?
5: Sí.
0: Està molt bé, però la gent fot unes pauses a les seves carreres professionals. 20 anys.
7: Bueno, sí, i de sobte torno. Ja
5: sabent que tornaràs a omplir.
0: I és que a més amb el dubte de dir, sabré cantar?
5: Clar.
0: No? Perquè,
5: clar.
0: Perquè ja no me'n recordo, no? Bueno, va, escolta, 8:04, Alan Lillo, bon dia.
8: Bon dia, què tal, com
0: tens
8: estem?
0: Tens aquella responsabilitat escollir un personatge del programa perquè expliqui l'acudit del dia.
4: Mira, avui l'explicarà el Ferran Adrià, perquè s'ha estrenat Gènesi, la seva sèrie a TV3.
0: Home.
4: I bueno, torna a estar de moda Ferran Adrià.
0: Perdona, que en la seva estrena més d'un 20% de share, 350.000 espectadors. Uau. Ja que és boníssima.
4: Sí, sí, sí, està funcionant superbé i el Ferran, clar, està tan content que diu avui vull explicar jo l'acudit.
7: Felicitats.
3: Vull explicar l'acudit.
0: Sí, gràcies.
3: A veure, dos borratxos, vale, que van caminant pel mig de la via del tren, vale?
4: Ah, sí?
3: Van pel mig de la via, I un, llavors li diu a l'altre, perquè van molt borratxos, jo que parlo. Jo quan vaig borratxo se m'entén més quan parlo.
7: Ah, sí?
3: És molt curiós. Un altre dia ho
0: fan fer. El discurso del rei, no?, que era tartamut, però quan
3: Exactament. Llavors, un li diu a l'altre, escolta, nen, però van anar per la via del tren.
4: La via del tren caminant.
3: Van anar caminant.
5: Ajuda'ns,
3: Alan. Llavors, un li diu a l'altre, escolta, nen, aquesta escala és llarguíssima, vale? I l'altre diu, no et preocupis que ja veig que està venint l'ascensor. Està venint.
5: Clar, perquè, o sigui, es pensaven que la via era l'escala, però clar, no és una escala, perquè està horitzontal. I entenc que l'ascensor, que pensava que venia, devia ser el tren,
7: el
5: llum del
7: tren.
4: És el tren.
5: Llavors la gràcia és que moren els dos, no?
2: Però ve de dalt el tren o de
5: baix? No, ve de cara, Marta, però ells estaven tan borratxos que pensaven que estaven en vertical i estaven horitzontal.
4: Molt entès.

0: Vam conèixer la primavera de l'any 2012 i no es pot dir precisament que hagi estat un hit residual. Ens acompanya des d'aleshores, eh? Per tant, ja fa 14 anys que sona Rec 105, aquest I Love It, i ens segueixen cantant, tu. Desperta.
1: Linmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: I ara parlem, Cazorla, del mític Charlie Reixac.
2: Sí, perquè fa 3 dies que s'ha estrenat a Movistar Plus el documental Correr es de cobardes.
3: Sí, senyor, la mítica frase que deia el bo del Charlie.
2: Sí, senyor, que repassa la trajectòria humana i esportiva de Charlie Reixac després de més de 6 dècades vinculat al Barça com a jugador, com a tècnic, com a assistent, tot el que hagi fet.
3: Una forta abraçada al Reixac.
2: No el conec, Lluís, és que segurament el coneixes
0: sí,
2: més tu que jo.
0: Jo sí que el conec perquè, a més, és un gran client del meu restaurant de capçalera, que és el Tinell, i me'l trobo tot sovint.
4: Mira!
2: Doncs
0: ja li donaré records de part de
4: Lluís. Alguna vegada allà,
3: fotent-me... Sí, a ell i a la seva família, que també doncs, em fa molta gràcia de saludar.
2: Mm? Doncs mira, de la seva família va el tall que us porto, perquè Charlie Reixac fa uns quants anys, hauria de ser cap al 2006, una cosa així, va anar el convidat de l'Albert Tom, que era aquell mític programa que feien a TV3.
5: Va ser un capítol molt celebrat amb el Charlie.
2: L'Albert Tom passava una nit o dues, no sé quantes eren, a casa del seu convidat. I una de les escenes...
5: Tota la setmana vaig estar.
2: Tota la setmana. Ja feia llarg. Doncs hi havia una escena molt graciosa, que era el moment en què Charlie Reixac i l'Albert Tom entraven a la cuina, que era un terreny totalment desconegut per Charlie Reixac.
6: Sempre, tota la vida, havia dinat al menjador. I ara, avui en dia, veus que de mica en mica tothom, les cuines grosses, aquí una taula, i de mica en mica les dones van portant de cap aquí, i al final fas venir a la cuina, i a mi això no puc suportar.
7: Se sentiu-ho.
8: Se sentiu-ho.
7: No hi ha manera de canviar-lo, eh?
8: No? No hi ha manera de canviar-lo.
7: Sí, ja l'agafa pur inútil.
6: Però veus, tot vas perdent, perquè mira, el meu fill, pobret, i entra a la cuina, i a cuina, i has de fer un ferrat, i has de fer una truca, i ja no és el que era, això.
8: Però ni una mica el microones,
6: no, tampoc. No, això no dic on va. No sé, t'ho digues.
7: Se pensava que era una televisió?
6: La primera vegada, fa molts anys, i li vaig dir, escolta, hi ha una televisió, perquè clar, m'ha de dir, escolta, una televisió, això, eh? Ara no, però ara,
8: això...
6: T'ho dic en sèrio.
7: Quan el compré, me dice, ¿per què compres una televisió a la cuina?
6: Tothom té una televisió a la cuina, que tampoc ho entenc. Per què té una televisió a la cuina?
8: Perquè s'hi ha de fer
6: vida, la família de la cuina. No em fotis, home.
0: Ja és més ric una muntanya.
2: Molt, eh? El meu fill, pobret, ara ja sap cuinar. Ja.
5: És que les dones diu que li anaven arraconant i que cada vegada el feien anar més a la cuina.
0: Jo no sé com pots dir això a la televisió pública de Catalunya sense que et caigui la cara de vergonya.
4: Però si jo fos milionari, no torno a tocar una cassola en la vida.
2: Sí, però és que la que parla al costat és la dona, no és la...
4: Però, no, ja, però vull dir, si jo fos milionari, la meva dona no torna a tocar una cassola en la vida.
6: Eso es tu huevo.
4: No, no va por ahí, no. Jo no sé cuinar, que cuini un professional.
0: Un immens expert, coneixedor profund del món del futbol, però un inútil a casa. Charlie Reixac, que aquest seria el titular. Xavi Cazorla, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Cuinar és de tontos, segurament.
4: Havia quedat superbé la música, acabava quan ha callat.
1: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Linmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Linmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
9: Matina Codina, només a RAC 105.
10: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
12: Mm-hmm.
11: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
11: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
13: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
20: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
19: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure.
22: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
23: Perfecte, aquí el tens.
22: Ja?
23: Ja.
22: Sí?
23: És així.
22: De debò?
23: I tant, de debò.
24: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
25: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
26: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
25: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
26: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
27: La Mercè de RAC 105.
28: Amb Maria Jaume. M'agradaria ser una
27: Maria. El 25 de setembre,
28: des de 8:45 del vespre,
27: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: hores d'extrema vulnerabilitat i sensibilitat, que és quan et lleves, no?, que estàs una mica empanat. Va haver una rumbeta catalana, sí, aquesta, vale, que t'activa, sí, una, sí, sí, col·laboració de nivell, aquesta de Banda Neon, Buos i Mont DJI, el ventilador. Bon dia, Xavi Pardo.
1: Bon dia!
2: Per les notícies, Pardo.
0: Posem-nos una mica seriosos perquè hem de parlar d'aquest malaurat desnonament de la Mari Carmen, del qual Pedro Sánchez n'ha culpat Ayuso.
1: Sí, vaja, no sorprèn la reacció del govern espanyol, que és culpar-ne al PP i en concret a Isabel Díaz Ayuso com a presidenta de la Comunitat de Madrid, perquè sempre ha fet costat al lobby dels fons voltors. Recordem que la Mari Carmen és una dona de 87 anys que s'ha convertit ja en tot un símbol. El seu cas doncs ha tingut ressò fins i tot a la premsa internacional. Ahir la van desnonar del seu pis a Madrid, on feia 70 anys que vivia. Pagava un lloguer de renda antiga de 500 euros. L'habitatge se l'ha quedat un fons voltor que li demanava 1.650 euros. Per tant, més que triplicava el lloguer que ella estava pagant ara. Ara, Pedro Sánchez, des de Nova York, aquesta matinada, ha demanat suports per aprovar el decret d'habitatge que hagués servit per aturar aquest cas. I que en el passat van tombar PP, Vox i Junts per Catalunya. Aquest decret es va portar al Congrés i, escolta'm, i no en va sortir.
0: Quin ha estat el destí de la Mari Carmen? Sabem on ha dormit aquesta nit?
3: Està hospitalitzada, crec.
1: Sí, se la van endur amb els serveis mèdics.
0: Jo la posaria al loft, a l'àtic aquest que va comprar l'Ayuso.
1: A l'àtic de l'Ayuso.
0: Que no l'ha volgut ningú.
3: Ostres, que bo. Ara li faran pagar.
0: Que allà. Mira, seria, de veritat, un gest... Ayuso, si volgués contrarrestar les paraules de Pedro Sánchez, dir, mira, le cedo el ático.
1: Sí, el que passa és que hi ha tantes
0: això,
1: Mari Carmen
0: seria una gesticulació...
1: en aquest país que no hi ha prou àtics. Saps? Vull dir que el cas de la Mari Carmen és molt flagrant, molt sagnant i s'ha convertit en un símbol.
3: Però quantes Mari Carmens cada dia?
1: Cada dia, i aquí a Catalunya també, eh?
3: Què hem de fer és agafar els fons voltor,
0: sí,
3: i és que el que vaig a dir no és legal.
0: Perfecte,
3: continua.
0: Doncs no ho diguis. El Congrés dels Diputats...
3: S'ha cagat.
0: Espera l'informe... Tornem-hi. El Congrés dels Diputats espera l'informe policial sobre l'incident del gas pebre per decidir si sanciona el PP.
1: Sí, recordeu aquest incident surrealista que va passar ahir al Congrés. Una diputada del PP va ensenyar aquest esprai a l'hemicicle durant la sessió de control per queixar-se que a Ceuta tots els habitants han d'anar amb aquest esprai a sobre per defensar-se dels migrants, etc.
0: Quin sí.
1: Doncs, quan la van expulsar de l'hemicicle per haver dut una arma al Congrés, ella, als passadissos, mentre marxava indignadíssima, es va defensar dient que l'esprai que havia entrat al Congrés estava buit i que l'havia buidat ella mateixa, i es va afanyar a dir al carrer.
4: Esto no es un arma. Esto solo tiene 30 mililitros. Además, estaba vacío, pero bueno, que ya no es un arma. Todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
0: A la calle no, perquè hi ha hagut 12 intoxicats, no?
1: En la calle.
0: Al Congrés.
5: Sí, que era un pati d'escola, això.
1: Casualment, mentre ella deia que això, que l'havia buidat al carrer i que tal i qual, doncs en aquell mateix moment, com per casualitat, es comença a escampar per tot el Congrés gas pebre, ningú sap d'on ve, perquè es va escampar pels conductes de ventilació, i la gent, de cop i volta, doncs, a tothom li comença a picar la gola, els ulls... L'incident va acabar amb 12 intoxicats...
0: Sembla una pel·lícula de Leo Harlem, eh?
3: Pues graciosa, eh? Sí, sí,
6: sí. No, és una molt bona promo per l'esprai, perquè com es pot carregar a tantíssima gent un esprai?
3: A més, només s'ha carregat els dolents.
0: De fet, el va recomanar també davant dels micròfons, va dir que tothom el comprés, aquest esprai, perquè...
1: Sí, diu que totes les zones del país el porten.
3: Es que no lleven en Ceuta que la situació...
1: Una persona de baixa... Llavors, clar, no van tenir més remei al PP quan es va començar a escampar l'esprai, el gas pebre, per tot el Congrés, i va començar a haver-hi intoxicats i tot plegat. Els serveis de seguretat van obrir una investigació, van començar a dir que revisaven les càmeres de seguretat per veure qui havia estat. El PP no va tenir més opcions que sortir i dir la veritat, que és que al final que no el van buidar al carrer, sinó que el van buidar en un lavabo del Congrés, i que ho va fer doncs una persona, un treballador del PP, un personal de premsa del PP.
0: Mirem ja l'última notícia, Xavi. Un home de Nova York s'ha escapat de la cel·la de detenció amb un llapis.
3: Ja sé qui és.
1: MacGyver.
0: MacGyver. Prison Break, eh?
1: L'havien detingut acusat de robar un vehicle i de tenir drogues, i aquest home va sorprendre els seus companys de cel·la quan va aconseguir obrir la porta de reixes simplement després d'estar-se una estona burxant la porta amb un llapis.
0: Mare, això és una mala publicitat per la porta.
6: Sí, però molt bona pel llapis.
1: Molt bona pel llapis. L'home va aconseguir sortir del centre de detenció per aquesta porta que feia servir el personal de cuina, va escalar una tanca, va superar el filferro espinós i va fugir. L'aventura, però, li va durar poca estona perquè el van tornar a capturar poc després en una carretera propera.
0: Jo també que ho havia fet.
3: Si una persona aconsegueix fer això, sí, per mi li has de commutar la condemna que li quedi.
0: No, l'has de fitxar la policia.
3: Sí.
7: Un exemple de que la ploma guanya l'espasa.
0: Què? Bona frase, moltes bona
7: gràcies.
0: Frase.
7: Gràcies.
6: Diablo.
0: Xavi Pardo, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, bonic.
7: Cada matí. No sé què vol dir la frase, però que queda bé.
0: Un quart i mig de nou, va.

0: La tenim en cura de RAC 105, aquesta cançó del cantant britànic Miles Smith, Stargazing, 5 minuts i 2 quarts de 9.
1: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: Sergi Ferrer, bon dia.
2: Hola.
0: Ahir a la tarda van començar les festes de la Mercè de Barcelona 2025.
2: Oh!
0: Barcelona
2: tropical, quan s'ajut al teu costat. Moltes coses, moltes activitats. Sí. La ciutat bull amb les festes de la Mercè.
0: No te les acabes.
2: No te les acabes. I ahir vaig anar a buscar el programa per internet.
0: Sí.
2: I em va passar, va haver un error a la web. Sí. I em va sortir el programa alternatiu. Es veu que tenien pensat unes activitats.
0: Desús.
2: Suposo que hi va haver un tema de pressupost i tal. Sí. I em va saltar el programa original.
3: Ja.
2: Però
3: sé per on
2: vas. Vaig aconseguir rescatar...
3: La farà broma d'una cosa que sí, al final se l'ha inventat ell.
2: Això d'explicar els acudits i tal és cosa que no suporto. Us porto el programa que van estar a punt de fer per les festes de la Mercè de Barcelona 2026-2027. A les 8 hi havia esmorzar popular, que era avocado toast amb ous benedict i té matcha, 27 euros.
0: Ostres.
2: Eren 27, perquè era popular. Llavors, a les 9 hi havia inauguració oficial de les obres d'un carrer que ja estava en obres, però les volien inaugurar.
0: Sí. Val? Quin acte més oportú, no?
2: Sí, a més tothom estava convidat. A les 10 hi havia una cercavila.
0: Sí?
2: De turistes amb maleta que van pel mig de la vorera i no et deixen passar.
0: Oh,
2: llavors tu tries.
0: Oh, original.
3: Molt bé, t'està quedant molt bé la secció.
2: Gràcies, Albert. Continuo, vale? A les 11 hi ha un taller infantil que es diu com detectar que t'estan obrint la motxilla al metro sense haver-te de girar.
0: Oh.
2: Ostres, això és bastant útil pels nens. A les 12 hi ha un concert de claxons a la Ronda Litoral, aquell punt que sempre es col·lapsa arribant al port, la gent comença a pitar. I després a la 1 hi ha un altre taller obert a tots els públics i es diu què parlaven els nostres avantpassats? Introducció al llatí, al grec i al català. El curs es fa en anglès perquè hi hagi qui pugui accedir
0: pels expats, no els expats.
2: A les 2 paella popular.
1: Ara t'escolto.
2: Reserva obligatòria per internet, són 60 euros el tíquet, comissió de gestió 25 euros, organitza Primavera Sound. A les 5, ojo, espectacle de màgia.
4: M'encanta.
1: Sempre m'agrada això.
2: Espectacle de màgia a la plaça de Sant Jaume i es diu, ara aquí tinc la cartera, ara ja no.
4: Ah, bona. No, no, que m'ha fet gràcia, en sèrio. Que l'he entès.
3: Crítica social, és malíssim.
2: A les 6 hi ha un altre taller al Casal d'Avis. Com caminar per Barcelona sense morir atropellat per un patinet.
3: Ostres.
2: A càrrec dels dos únics avis que no han mort atropellats per un patinet. A les 8 hi ha un espectacle al carrer d'aquells itinerants que es diu Perdona, me puedes hablar en castellano, catalufo de mierda. Es diu així tot sencer. Atenció a les 10.
0: Ai,
2: novetat d'aquest any.
4: Què passa?
2: Nit màgica de punyalades.
0: Hola!
4: A
2: Montjuïc.
0: Màgica, eh?
2: Ubicació pendent de confirmar pels Mossos encara, però serà pels vols de Montjuïc.
5: Ai, quins nervis.
2: A les 11 hi ha el pregó final de tancament de les festes a càrrec del CEO de BlackRock, que és el fons voltor aquest, que té tots els pisos de l'Eixample i que desitjarà unes bones festes de la Mercè als barcelonins. També seran en anglès.
0: I els desnonats. A tots els desnonats.
2: Que total ja estaran allà perquè no tenen on anar, no?
3: M'agrada. Molt bona broma.
2: I a les 12, Ernest, has estat a punt d'estar en el programa, però al final es queden amb DJ Rodalies, que tot i que l'actuació és a les 12, començarà a la 1:30.
4: Ah, perfecte.
6: Perquè va amb retard, no? Presenta.
0: I mentre estat, i mentre...
4: No l'havia entès.
2: Joder. I això són les campanes de quan acaba la festa.
0: I el castell de foc.
2: Sí. I...
0: Bueno, em sembla...
2: Ja està, tu. No, m'heu fet molt fàcil, la secció.
4: Està, està guai.
0: Un programa molt versemblant.
2: Mira, està sonant ara el Despacito en sardana, que farà més gràcia que tot el que he dit jo ara. Poseu-lo, poseu-lo.
6: Como siempre, cabezón, canoso.
4: Jolín, ya empezamos.
3: Te has quedado a gusto, desgraciado.
6: Hombre, se nota que esta semana va dos días.

0: Aquest 2026 li estan anant de nassos al Justin Bieber, que ha reaparegut en el show de la final del Mundial, també a Coachella, i li han tornat a renéixer, o han tornat a reviure, cançons com aquest Viuri, Ara Vito, el Baby. Passant 2 minuts a 2:15 del matí. Malgrat que ja hem entrat a la tardor, l'estiu, Abel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Es resisteix a marxar.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Avui, dia plàcid, dia de cel serè i temperatures agradables al migdia. Ara mateix, quina és la situació, bro, Caral?
1: Agradables, una mica massa de calor, que la gent ja s'enqueixa. Ara, per això fa fred, Encara tenim 12, 14, 16 graus, en alguns casos una mica menys.
0: Què et diu la gent?
1: A l'interior.
0: Vull recollir els comentaris que fa la gent pel carrer.
1: Si vols, poder un dia, la setmana que ve, que en tornaràs a tenir per aquí un dia, també demà, però ho deixem uns dies per recollir comentaris de l'estil quan s'acabarà això. Ja n'hi ha prou. Això no s'aguanta.
3: Ja no cal que vinguis amb comentaris i els estàs dient tots. No,
1: és un petit exemple, però m'espero trobar-ne més.
4: Fins al capdamunt, em va dir una persona.
1: Fins al capdamunt,
0: Ostres, ofensiu,
4: Molt ofensiu. El vaig enviar a la merda, però...
3: Ah, bueno, avui no hi ha nens al cotxe ni res.
5: No, no hi ha nens.
3: Sí, perdó, centralisme, perdó.
5: Avui no hi ha nens o què?
1: Que també és festa d'altres pobles de Catalunya.
3: Perdó, demano disculpes a tothom menys als de Barcelona.
0: On més és festiu? Perdona, Abel.
1: Doncs mira, em consta a Isòvol, a la Cerdanya.
6: Home, Isòvol.
1: A l'estret d'Isòvol. És un dels llocs més freds a l'hivern,
0: Dues persones
3: viuen. L'estret d'Isòvol controlat pels rebels hutis.
5: Que massa, l'Isòvol.
1: No, era un punt en què la plana Cerdana s'estreny, el riu Segre passa per allà, no? Abans d'arribar...
0: No volem saber tampoc la orografia.
1: No, però allò és un punt en què l'hivern l'aire fred es queda allà estancat. Hi ha un càmping, hi ha una sèrie meteorològica, un càmping allà a Isòvol, on s'enregistren temperatures més baixes que d'as.
6: Jo hi he anat, aquell càmping.
1: El clàssic d'As, a la Cerdanya.
6: És un càmping que té un zoo així per anar amb nens, està bé.
3: No sé què m'interessa menys de les dues coses que heu dit.
0: Calor, no?
1: Hi ha altres, algun poble del Segrià també és festa. En tot cas, ara fred, fresqueta fred, a la costa doncs potser no cal el jerseiet, però a l'interior sí, i després en canvi calor, perquè de fet és a l'interior on pujaran més les temperatures i on fàcilment tindrem màximes de 30-32 graus. Aquest contrast de temperatures típic de la tardor, accentuat per aquestes altes temperatures que tenim de dia, i que fa que hi hagi gent que ja vagi refredant.
4: I això que diuen que plourà més aquest, el mes d'octubre i la tardor...
0: Mira, està bé que treguis el tema, perquè li volia preguntar a l'Abel Caral per quan s'esperen les primeres pluges i una refrescada general.
1: Mira, demà pugen una mica més les temperatures encara, en alguns casos, sobretot cap a l'interior de l'Ebre, on avui podem arribar als 33-34 graus com ahir, i de cada dissabte afluixa la calor a l'interior una mica, però continuarem per sobre del que toca, i la setmana que ve sembla que volen anar baixant de manera progressiva. No és allò que vingui un descens de cop, una clatellada, i ja veurem si entre dilluns o dimarts no arriben algunes pluges.
0: Abel Caral, moltes gràcies,
1: guapo. Demà, toquet baix.
0: Vinga,
1: de res.
0: I ara arriba aquell moment de la setmana desitjat per molts minimatiners. Recordeu que tenim un concurs amb els amics de l'Aquàrium per guanyar un pack familiar de 4 entrades i anar a veure tots els animalons marins, la biodiversitat marina, que tenim un dels millors aquàriums del planeta, ja ho sabeu. 902-47-705. Això sí, necessitem un nen o una nena d'entre 3 i 10 anys. Ja podeu trucar 902-477-105. Ja tenim aquí els pingüins pesadíssims.
7: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: A veure com sona aquesta veu del mini matiner o mini matinera que ha trucat. Hola, bon dia.
8: Hola.
0: Com et dius?
8: May.
0: Des d'on truques, May?
8: Des del Col·legi
0: Puresa
8: de Maria Sant Cugat.
0: Ah, molt bé. Doncs vols guanyar 4 entrades per a l'Aquàrium, per tant has de respondre correctament la pregunta que et farà ara la Màrfuga.
9: Hola! A més, la pregunta és xula perquè és sobre taurons. Diu, què fan els taurons quan perden una dent? A. Poden substituir-la per una altra dent. B. Han d'anar al dentista.
6: Un sablazo.
9: O C. Ja no poden tornar a menjar mai més.
6: Sopita.
9: Quina és la correcta?
4: Marcamos.
9: La número A. Quina monada.
3: Dóna-li les entrades ja.
4: Marcamos la número A.
9: Número A.
4: I la resposta, damas y caballeros, és...
9: Correcta!
0: Moltes felicitats, que has guanyat 4 entrades, estàs contenta.
8: Felicitats pel programa.
3: Gràcies. La lletra 4 entrades per tu.
0: Sí. I has anat o no a l'Aquàrium alguna vegada?
8: Sí.
0: Bueno, doncs ara repetiràs.
9: Doncs mira.
0: La segona vegada sempre és millor.
9: I tant.
0: Un petonet, no pengis, sisplau. Gràcies. Gràcies, mare.
9: Adéu.
0: Gràcies, Sobera, gràcies.
10: A ti, compañero. Adelante.
2: A l'Aquàrium de Barcelona, per la Mercè, tenim un regal per tu.
11: Un regal?
2: Sí, 5 euros de descompte per entrada. Només del 18 al 24 de setembre. Compra amb el codi Mercè i podràs visitar-nos fins a final de mes.
11: Això sí que és celebrar la Mercè.
2: Reserva aquariumbcn.com.
12: Rec 105 Barcelona. A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre, t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva, amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
14: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
15: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell.
16: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
17: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
16: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
17: catalunyaplans.com.
18: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
19: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
18: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
19: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
18: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els jardins de Joan Maragall, Palauet, el Benis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
20: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
21: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
20: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas.
21: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, plaça Letamendi, Les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
20: La millor carnisseria argentina amb delivery a deliargentina.com.
22: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
23: Matina Codina.
24: Codina, la mare que m'ha parit, a veure quan vens a Terres de l'Ebre. Però quan vens a Lleida, punxa, hòstia. Va, Codina, llença'm una samarreta de aquella quan estaves en lo del putrum.
23: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: les cançons que més ha triomfat del seu disc Lux, la gira del qual va acabar el 16 de setembre del 2026 amb un concert a Miami. Una Rosalía que ara està de vacances, però que aviat haurà de tornar a activar-se perquè el dia 12 de novembre haurà d'anar a Las Vegas a veure si guanya algun dels Grammys a les 8 nominacions que ha rebut a l'edició d'enguany. Aquesta cançó de despit dedicada a algun dels seus ex que ens ha portat ara a la secció de la tele.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Alan Lillo, molt bon dia.
2: Ai, bon dia a tothom.
3: Avui posem orquestra.
4: M'encanta.
3: Cava, catifa vermella. Carai. Perquè torna a la televisió després de 3 anys. Ho farà aquest divendres. Belén Esteban.
4: Ai, senyor, per favor.
0: Deixa'm fer una petita correcció. Més que torna a la televisió, torna a Mediaset. Torna a Telecinco.
3: Torna a Mediaset. Correcte. Era la casa on sí. L'hem vist sempre, la princesa del pueblo.
0: Sí, bueno, que allà ja sabem que com van sortir de Sálvame, que els van fotre fora.
3: Exacte. Sí, sí. Ho farà el programa de viernes. Em consta que des de fa molt temps Telecinco i ella estan negociant un possible retorn.
0: Buah.
3: Però sembla ser que ella demana molta pasta perquè l'estan intentant convèncer, sobretot per Gran Hermano VIP.
5: Ostres! Bueno, és que Telecinco està al pou, Les audiències de Telecinco estan al límit.
3: Però ella també, no que estiguin al pou, però sí que ella té ganes de tornar a Telecinco. Ho ha expressat en diverses ocasions, però de moment no sabem. Sí que torna de viernes aquesta setmana. De fet, no sabem si en el propi programa anunciaran que ella ja estigui fitxada i segueixi col·laborant a Telecinco.
0: A veure què passa.
3: És una de les incògnites. I l'altra és la resposta que li donarà Belén Esteban a Julia Janeiro, que és la filla del Jesulín amb la Maria José Campanario, que està rajant de la Belén Esteban des de fa molt temps.
4: Sí.
3: I a la promo del retorn de Belén Esteban apareix Julia Janeiro rajant d'ella.
4: Ostres!
6: Ella ha vivido toda la vida de hablar del padre de su hija. Y hay dos versiones de la historia, solo se ha escuchado una persona que le ha hecho muchísimo daño a mi madre. Belén, eres un meme televisivo, cariño.
7: De viernes, el viernes a las 11 de la noche en Telecinco.
0: Merder segur que parlarà molt clar i també s'espera molt el cara a cara amb la Terelu Campos, que es porten bastant malament. Per tant, de viernes aquest divendres, demà, Belén Esteban,
3: sí, senyor,
0: segurament no hi ha anat gratis. Recordem que la setmana passada hi va anar el Lucas González a ensenyar el nas de viernes i es veu que va cobrar 65.000 euros.
4: Vinga, va.
0: Ja s'ha pagat l'operació.
5: Sí.
3: Ah, Belén també podria anar a ensenyar el nas. Per cert, li ha demanat permís la Belén Esteban a la seva pròpia filla per dir, et sembla bé si vaig a un programa d'aquest tipus a parlar? I la filla li ha dit sí, endavant.
0: Que és maca la princesa del pueblo. L'Andreita, la del pollo, que ja deu estar casada, també.
3: Sí, ja deu menjar de tot.
0: Escolta'm, anem a la revuelta on ahir hi havia l'actor Pedro Alonso.
4: La veritat?
3: Sí, a la revuelta estan fent molts canvis perquè no van bé d'audiència. Aquesta temporada està sent bastant desastrosa des que van començar.
5: Ja no l'explicaix nunca, l'audiència.
3: Un dels canvis que fan, per cert, és avisar ja dels convidats que vindran, que això no ho feia mai la revuelta. Era que la gent s'ho trobi, no? Doncs ara ja fan com a l'Hormiguero i ja anuncien qui ve. Doncs bé, entre altres estava ahir el Pedro Alonso, al Berlín de la Casa de Papel, i una de les coses que fan noves també és preguntar màxim temps que portes sense dutxar-te.
5: Ostres!
4: Ai.
3: I això és el que va respondre.
8: Máximo tiempo seguido sin ducharte.
9: Es que yo, si no me he dicho, no despierto.
8: Todos los días.
10: ¿Y no os ha pasado
9: ducharos? Frío en el río.
8: ¿Qué, Sergio?
10: Ducharos pero no lavaros un sobaco. Porque se te olvida. A mí me pasa a veces.
11: Aquí están las dos Españas, ¿eh? La gente que empieza por los sobacos y la gente que empieza por el culo, tío.
9: Doy la vuelta, voy para arriba y luego acabo abajo.
11: Y luego acabas...
12: Muy bien.
11: Y ya los pies se lavan solo. Haces así un poquito, ¿no?
8: Sí, los pies no hay que lavarlos, ¿no? Hay partes del cuerpo ahora que lo estoy pensando que jamás son enjabonadas, ¿eh?
9: No. Hay...
8: ¿Las lumbares? ¿Cuándo te enjabonas tú las lumbares?
13: Las mujeres necesitamos jabón con pH ácido para...
8: Ah, claro.
13: La cuca, en concreto.
0: Bueno, continua, però estan canviant coses, va malament d'audiència, segons Alan Lillo, però continuen fent les preguntes lamentables de sempre. Tens el Pedro Alonso allà que
4: m'encanta.
0: Sí.
4: O sigui, si a mi Pedro Alonso ja m'agrada, que és una cosa descomunal.
5: No ho haguéssim dit mai.
4: M'encanta que, a més ara digui que no pot, o sigui, no es pot despertar si no es dutxa. O sigui, que es dutxi cada matí.
3: Que sigui net.
4: Ara, tenia por amb aquesta resposta. I com ara el Pedro Alonso digui que, jo que sé, una setmana, se'm trenca un mite.
5: Anem a mínims, eh?
3: Puc dir una cosa molt íntima del programa?
5: Ai.
3: Jo, sota del meu ordinador de la redacció, tinc un dibuixet del meu fill que em va fer pel dia del pare.
5: Oh,
4: sí.
5: Maco.
4: Que mono.
3: Posa papa, ja, bueno, el típic dibuix d'un nen petit. Doncs la Mar, en la mateixa posició del seu ordinador, té una foto impresa a color del Pedro Alonso.
0: Bueno, vides molt diferents, no?
4: Totalment.
0: Bé, el debat inocu de la dutxa el deixem per un altre...
12: Eso, lo hubiera preguntado el hormiguero, lo estaríais criticando, ¿eh? Exacto, lo pregunta la revuelta, ¿qué? Pues
14: ¡callaos, hormigas!
12: ¡El primero!
14: ¡Oh, qué vergüenza!
12: ¡Casco!
0: Va, anem a la Isla de las Tentaciones perquè hi ha hagut la primera hoguera de confrontació.
3: Oh, sí, senyor, què és això de la hoguera de confrontació? Pues bueno, és quan una de les parelles ja no pot més i un dels dos diu, escolta, jo vull plegar. Ai. I vull saber si la meva parella vol estar amb mi, no, ara, i si la deixo o no la deixo.
0: No està aguantant el format.
3: Exacte. Doncs han volgut trobar-se cara a cara, en aquest cas, Isa i Nando.
0: És el Nando qui va demanar la hoguera.
3: Exacte, l'ha demanat ell.
5: Nando.
3: I aquesta ha estat la reacció de la Isa i la decisió final de la parella.
15: ¿Cómo quieres abandonar la Isla de las Tentaciones? ¿Con Nando? ¿Sola? ¿O con un nuevo amor?
16: Cuando me has dicho que tenía la hora de confrontación, no me lo creía porque no me esperaba que podía ser Nando. Le entiendo porque creo que nunca ha tenido ese miedo real a perderme. Y pues al final pues me ha demostrado que sí que tiene miedo a perderme y que aunque haya estado en una villa con chicas, pues al final no se ha tentado. Yo le quiero con toda mi alma. Sé que es la persona de mi vida.
12: Oh.
0: Perquè veieu que no tots són infidelitats i, diguem-ne, fer el guarrerides.
4: Home, però si te'n vas abans, si te'n vas abans del programa, com han fet aquests,
0: ara, també,
4: clar, no dones l'oportunitat a que t'enganyi. Si s'arriben a quedar...
0: Ui, doncs la Isa ha tirat dos cops l'iPad a terra, ja, en aquesta edició, perquè no ha suportat veure que el seu nòvio s'acosta a una noia ni per fer...
3: Però també és cert que el propi programa, quan ja veuen que una parella, un dels dos ja no és infidel i que la cosa no va més, ja forcen una mica a que fotin el camp o que espavilin.
0: Clar, clar. Molt bé, doncs aquests són alguns dels moments més destacats del Prime Time televisiu d'ahir amb l'Ala Lillo i la Telegràcia.
3: A vosaltres!
0: Per cert, Ferrer, de seguida parlem d'una història convulsa.
17: És un encasament que es considera el pitjor casament de la història i que té un gir final que a mi particularment m'ha ofès.
18: Ai, s'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai.

Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Nois, que això és demà, que ja és aquí la Mercè de RAC 105. El públic jo crec que al·lucinarà eufòria i devoció per viure els concerts de la Mercè d'aquesta santa casa. Us esperem demà a partir de 2:15 del vespre. Entrada lliure a l'Avinguda Maria Cristina amb els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc, Marcos i els Catarres. Ara els hem escoltat en Diumenge sense drama. El que ha estat un drama és el casament més desastrós de la història recent, Sergi Ferrer.
1: És una boda que es va celebrar a Ourense i que va acabar en batalla campal. Ostres! Destrosses de milers d'euros al local.
2: Què diu?
1: La Guàrdia Civil personant-se a l'escena i un gir encara pitjor que us diré al final que crec que fa que sigui la història més terrible que he explicat mai en aquest programa.
0: Endavant, t'escoltem.
1: Es veu que la parella, bueno, van casar-se, van fer això, i van anar a un racó i van estar parlant i la conversa es va posar una mica tensa.
2: Ai.
1: Es veu que la parella tenia un acord, que encara no ha transcendit el motiu, on la núvia, després de casar-se, havia de rebre per part de la família del nuvi 40.000 euros en efectiu.
3: Carai.
4: Vale.
1: Com dient, casa a mi, fa una sorpresa que t'encantarà.
0: És un casament arreglat.
1: Vale, sí, no? 40.000 euros en efectiu. I el nuvi va dir, però un moment, però que hem de treure el vermut. No. Luego lo hablamos.
0: És allò, disfruta, cariño.
1: Ja està, agafa una croqueta. Sí, sí. Si una croqueta aquí, aquesta no falta de nada.
0: Ella volia els calés.
2: No són croquetes, encara dices, són empanades,
1: I la tia, bueno, empanades. I la tia va dir, no, que jo vull els diners. I l'altre, però un momento, cariño, no acabamos de casar, tenemos toda la vida. Que no, tal. Se lo voy a decir a mi primo. Ostres. Llavors va allò que passa, que ja es comencen a ficar les famílies.
2: Ai.
1: Arriba la família d'ella, que exacte, que el dinero, que si unes mierdas, no sé què.
2: Ostres!
1: Agafa la família del nuvi i diu, pues tu que le has dicho, que te mato, que no sé què, tu el de las croquetas, vuelve, tal, o sigui, tot això, que salta el banquet, comencen a volar plats.
2: Què dius?
1: Comencen a volar plats, comencen a volar gots, comencen a volar bufetades, cops de puny, fins que l'organització es veu superada, els propietaris del restaurant truquen a la Guàrdia Civil i es persona a la Guàrdia Civil per separar la baralla.
4: Què dius?
1: Total, que acaba calmant-se una mica el tema.
2: No, menys mal.
1: Fan el dinar, fan el banquet.
2: Ah, que guapo, que fred
0: no,
2: després,
0: No ha passat res.
1: Vinga, ara surt el primer plat.
0: Surt l'àrbit i diu, siguen.
1: Siguen. I llavors van posar Sweet Caroline, tothom va fer allò amb els mocadors. Genial. Acaba el banquet, acaba la festa i diuen, bueno, què fem amb els diners?
2: Ai.
1: I una de les persones convidades diu, no, els diners no, que t'he d'explicar una cosa. I aquí ve el gir.
0: Ostres.
4: Ai.
1: I li diuen al nòvio, la teva dona, que fa 20 minuts que us heu casat, acaba de sortir, deixa'm-ho capel, això, acaba de sortir del lavabo,

0: amb un xaval, un cambrer, que estaven zumbant al lavabo.
1: Què?
2: Desagradable.
0: Al lavabo. La núvia es va...
3: Això ja feia temps que durava, ja feia temps que durava, això.
0: Poques hores després de casar-se, en el trajecte, diguem ja, de l'arribar al pàrquing al cotxe, ja havien trucat a un advocat per gestionar el divorci.
3: Home. O sigui, molt curt, no?, al final, el casament.
0: Molt trist. Es casen, es peguen, banyes... Divorci, i aquests 40.000 euros, que suposo que serà per pagar els desperfectes.
3: Com m'agradaria estar de convidat a un casament d'aquests.
0: Que guapo. És impossible no passar, però que passi tot això.
1: Series el cambrer.
0: Però que passi, al final, sisplau. Que els convidats, quan anem a un casament, ens agrada menjar. I llavors això t'esgarra tot el jalà. Tu imagina't la baralla, la tensió que hi devia haver, tothom de mala hòstia, i arribes a la taula i posa: hola, eres el capitán de la mesa, tienes que animar a todo el mundo. Uf, que vaya marrona.
3: Més que mai, te casaste, la cagaste. Gràcies, Sergi.
0: Res.
4: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcci Stuxal, AMB Bus Metropolità. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
6: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
9: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
8: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.
10: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
11: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcci Stuxal, AMB Bus Metropolità.
12: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
13: Si escolta el matí de l'Eolé.
12: Posa el Matina Codina de RAC 105.
4: Amb l'Ernest Codina. Veus a les...

0: adaptat aquí a l'estudi de RAC 105, aquesta de Joan Dausà i Mamaduixa. Una cançó que aquest estiu ha desfermat la bogeria. Estudi Potes en l'aire, en Papi, posa-la al disc, una cançó que té samarreta, i que la té la Mar Puga, aquesta samarreta.
1: Sí, és boníssima, és rosa i blava. Sí, ai, sí, m'encanta.
2: Ja me la imagino.
0: Passant 3 minuts de les 9 del matí, parlant de la reina de Roma.
1: Hola.
3: El matí a Codina, la mar de famosos. Oh. Avui amb...
1: Ginestà i Mil Moliner. Un famós, ni dos, tres. Toma. No, i a més meravellosos que han tret aquest tema, amb qui estaràs. I van arribar aquí a l'estudi, els germans Serra Solses, amb el Nil. És així com molt, no?, molt amics, i vaig dir, però d'on sorgeix tanta cosa aquí bonica entre vosaltres? Avui a la mar de famosos amb Ginestà
4: i Nil Moliner.
1: Home, per favor, jo vull saber de què us coneixeu vosaltres, perquè veig que sou molt amics.
5: Ah, d'alguns passadissos de gales, d'alguns backstage, així, com que ens havíem fet ullets.
4: Jo un dia els vaig mirar i vaig dir, uau.
1: Sí, són amics meus.
4: Són amics meus. Que vam començar a parlar, vosaltres vau tenir aquesta infància, jo també, vam coincidir molt. I pam.
1: I us heu vist els premis RAC 105 més d'una vegada.
6: Sí, els premis RAC 105.
4: De fet, va ser allà, quan va culminar tot.
0: Ho faig perfecte, un amor a primera vista entre tots tres, fantàstic.
1: Sí, un amor a primera vista, tan amor a primera vista, que de fet el Nil Moliner va donar una oportunitat a Ginestà una vegada que els hi va canviar la vida. De fet, Nil, tu vas donar l'oportunitat a Ginestà d'actuar al Palau Sant Jordi.
4: Perquè hi havia aquesta, ja com aquest contacte, i jo els escoltava, i és que els escolto molt. Els hi deia, els convertia en alguna història. Saps la típica foto que fas, en plan, aquí vagin a estar?
5: Exacte. Saps? Saps que em vaig posar a plorar? Quan...
4: Sí o no?
5: Sí.
6: Estàvem tornant d'un rodatge de cuina.
5: I jo riu.
1: És més fan el Nil de Ginestà o Ginestà del Nil?
6: Jo crec que Ginestà del Nil.
4: Jo crec que per igual,
1: Ah, és bonic. No sé.
4: Jo crec que per igual, eh? I és que hi ha cançons vostres que pel cul, eh? Sí, amb el bon sentit de la paraula, eh?
1: Absolutament.
4: No, sense faltar res,
0: eh? Tant Nil Moliner com Ginestà combinen molt bé la sensibilitat, les lletres boniques, no?, amb aquestes cançons èpiques que ens posen la pell de gallina. Vull dir que el maig és evident.
1: És evident el maig, un maig tan gros, doncs, que ha arribat a aquest tema, amb qui estaràs, que sona tan a RAC 105, i evidentment vam parlar d'aquesta cançó.
6: Doncs ara ho dèiem, d'aquest contacte que hem anat fent backstage, concerts, tal, aquesta proposta que ens va fer el Nil. De fet, quan vam començar a parlar del Palau Sant Jordi, ja estàvem tramant una mica el que seria després aquesta cançó, que d'altra banda va sortir super natural, fluida, i crec que molt, molt senzillament, vull dir, ens vam connectar molt.
5: La metàfora de que quan tens una ruptura s'ha trencat el cor, llavors explora aquesta idea de... Se m'ha trencat el cor i jo vaig recollint i vaig trobant aquests trossos, tot el que queda quan has deixat amb algú.
6: I lo maco també, no?
5: I lo maco
6: aquell
5: també.
6: Petó al cantó de la Torre Agbar.
4: No ho hauríeu pogut explicar a mi.
1: Sí, ja està, ja t'han fet la feina.
4: No, jo estava pensant, a veure la cançó, per la passada...
5: Ja quedava, tio.
4: És increïble.
0: Una mica masoquista això d'anar pensant amb les parelles que has deixat, no? O els amors que s'han trencat.
1: És la manera d'inspirar-te a vegades, no? Quan ets cantant, perquè diuen moltes vegades escriuen d'amor, desamor, i és aquest moment de...
2: Clar, llavors no t'interessa tenir una relació sana i
1: durabora. No, perquè
2: s'ha anat tallant cada dos anys, fer-te la víctima.
1: No et dona bones cançons. Tres convidats molt intensos, realment, i a nosaltres la intensitat ens agrada, i vam parlar sobre això.
6: Després t'hem volgut donar una part
5: més dramàtica,
6: no? En plan, amb qui estaràs? Espero que estiguis bé, però bueno.
1: Però amb qui, no?
5: Sí. Quan estàvem al balcó, a l'estudi, me'n recordo que el Nil, quan vam fer escriure la part del balcó, deia, però anem a imaginar-nos com és aquest balcó.
4: Per mi és molt més fàcil, quan me les imagino líricament, imaginar-me una escena, no? Per començar a descriure elements que potser no has vist i hi ha un arbre que s'estan caient les fulles i fas... Pues parlem d'allò també, no?
1: Qui és el més romàntic dels tres?
4: Bueno, jo crec que bastant empat, eh?
5: Sí. Sí?
4: Bastant empat, eh?
5: Feia intensa,
4: Sí, som intensos.
1: Sou intensos, eh?
5: Sí. No sabria, eh? Jo crec que sí, que estem allà.
4: Sí.
5: O sigui, és que només cal escoltar els discos de Nil i els nostres discos.
1: No, clar, és que les lletres que feu són sempre com que toquen.
0: És que si no fos pel tema de l'incest, jo crec que aquests tres fotrien un trio, però guapo, eh?
1: Absolutament.
0: No se sap, no, qui ha escrit la lletra i qui ha fet la melodia. No sé si entre tots tres. És que tinc dubte, eh?
7: Exactament. Els tres són boníssims, són tres grans músics.
0: Això, normalment, sempre en els treballs de grup n'hi ha un que treballa i els altres dos
7: sempre.
1: Després explicarem, ara escoltarem una cançoneta que em van demanar ells que posem aquí a mitja d'entrevista, i després escoltarem un problema que van tenir durant la gravació d'aquesta cançó, i mentre... Vull dir que no tot és tan bonic com sembla.
0: Escoltem la cançó que han fet, no?
1: Escoltem la cançó que han fet, que ells me la van demanar.
0: Qui estaràs?
3: Amb qui

0: òbviament, la cançó que millor il·lustra la mar de famosos d'aquesta setmana, l'entrevista que la Mar Puga ha fet a Ginestà i a Nil Moliner. Anem amb la part més íntima de l'entrevista.
1: Anem amb la part més íntima, perquè van tenir un moment de conflicte. Era la primera vegada que treballaven junts, que treien aquesta cançó, som molt amics, però sempre, no, a les famílies, doncs, hi ha un moment de baralla.
2: S'ho va estar afectat.
1: Ah, bé,
2: vaig haver de llançar una camisa,
1: sí?
2: Xula que porto.
1: Pues boníssima.
2: Tenia una gama xula, que me la van tacar d'oli.
1: Ah, sí?
2: Bueno, perquè van decidir que el dia que vam quedar per compondre el tema, van decidir fer pollos a l'as.
1: Vale.
2: Fer-los, eh? Com passava la Júlia amb una galleda d'oli?
3: És una tradició,
1: i t'has quedat sense camisa.
2: No, tacadíssim d'oli.
3: És una tradició, sempre fem polloles.
4: És un bateig per nosaltres.
3: L'únic que comprem és l'alioli. L'alioli sí que el comprem.
1: No el feu.
2: No, just em van dir, jo vaig dir, tu fas l'alioli. I em van dir, no, l'alioli es compra.
1: Home, no trenquis la tradició.
2: Dir, però, hòstia, esteu fent els pollos a l'as, potser el ratll... Bueno, no sé. Crec que és l'únic moment de conflicte que hem tingut, parlo de més.
0: El que haurien d'haver hagut de fer és l'alioli i anar a buscar els pollastres a l'as. Des de quan el pollastre a l'as te'l fas tu a casa teva? On el fas girar?
1: No havia escoltat mai fer un pollastre a l'as a casa. No, a Júlia,
5: no sabria per on començar.
0: Un moment, perdona. Nando Jubany, bon dia.
6: Bon dia, família. Com estem? Valent.
0: Posa una mica de llum al tema. Sí. És fàcil fer un pollastre a l'as a casa?
6: És molt fàcil. Has d'omplir la rentadora d'oli.
5: La rentadora!
6: Valent. Llavors, cardes tot l'oli dins i cardes el pollastre i ja el tens res.
5: Però l'oli al tambor o on va el suavitzant?
6: El suavitzant. Perquè el suavitzant és més pringós que el d'allò.
0: M'agrada molt la tècnica de la rentadora.
1: Està bé.
0: És que ets un geni.
6: Li puges la temperatura de la rentadora, la cardes a 60 graus, valent, amb l'oli va fent, més de 20 minuts ja no, si no es passa.
5: Centrifugar?
6: Centrifugar, sí, a 600.
5: Llavors no el poso en eco, el poso 20 minuts.
6: Valent.
0: I secadora també o no?
6: Secadora no, perquè llavors t'encongeix el pollastre i queda petit.
5: Ah, ja.
4: És com una oliva.
0: Un nugget.
6: Valent.
1: Em preguntarem a Ginestà com fa el pollastre a l'as. Vam jugar després amb la Tote Bagdal.
5: Truca'ls.
1: No, si els fan amb la rentadora o no.
5: Vale, encara més rara.
1: Van treure de la Tote Bagdal Matina Codina unes preguntetes trapelles, o en aquest cas no tant, però interessants, que plantegen dubtes.
7: Menjar sempre el mateix o no repetir mai un plat? Jo crec que no poder repetir mai un plat.
1: L'has preferit, Júlia?
7: Mira, el fricandó.
1: M'encanta.
2: És el pollastre, l'has. És
7: mateix.
4: M'ha sortit poder volar o ser invisible. Poder volar, perquè voler ser invisible és d'autèntic tarat mental, és de psicòpata voler ser invisible.
2: Poder parar el temps o teletransportar-te. Teletransportar-me al màxim, no?
1: Sí, on vulguis.
2: Bueno, de dir, ai, un moment, i platgeta una mica, ai, a tornar.
1: I ara tornes, on vulguis, al moment que vulguis.
7: Pam. Et podries estalviar tots els viatges en furgo a terms de la gira.
2: Absolutament.
7: Badajoz.
2: Pum.
7: Bueno, en el nostre cas, Deltebre.
5: Ja veus. Badajoz. Què pensa, Gina? Està Badajoz? Sí que estan obrint-se portes.
8: Però quin susto, Vaja que teletransporta de cop al
1: cop. Tinc
0: un dubte sobre el superpoder de la transparència.
1: A mi, jo ho preferiria.
0: Jo tinc un dubte, però.
1: A quin?
0: Puc travessar parets i portes i tal? O no?
5: És un altre preu, això.
1: Simplement ets invisible.
0: Clar, perquè jo penso, imagina't que vull entrar al cotxe i algú em tanca la porta perquè no em veu.
5: Clar.
0: Em fa mal o no?
5: Sí que et fa mal, sí. No series un fantasma.
1: Quina paranoia.
5: Series una persona invisible i hauries d'anar despullat tot el dia.
9: Digo, fantasma eres tú, Sergi.
8: Eso, fantasma. Como blanco que tienes el pelo, tienes que ser un fantasma.
1: Vinga, vam acabar amb la bateria de preguntetes del famós amb el Nil Moliner i Ginestà. En una escala de l'1 al 10, quant de famosos us considereu?
7: Dos. Home, és que estem de Sant Andreu de Paloma.
1: Bueno.
7: Ens coneix la gent de Catalunya, no tota.
4: Jo és que, com que no portem cap vida de famós, dos i mig.
2: Jo, un dos, però des de la col·laboració amb Ginestà, em considero que Catalunya un 10.
1: I ara ve la pregunta salsera i no de dir la veritat, i és si us ha tirat la canya un fan o una fan alguna vegada.
2: Jo crec que alguna situació incòmoda sí que he viscut, però més d'això, més de gent potser borratxa, una cop demana una foto a algú i l'altre em fa i fas uau, però molt poquet també, molts pocs cops.
4: Jo molt poc també i passant.
7: No, jo alguna vegada, però, o sigui, és que també no saps fins a quin punt és que li agrada el grup i t'ha vist a l'escenari, no sé què, o si realment és algú que li moles, llavors no cal.
5: Va.
0: Algú que es fan de les lletres, el factor escenari.
5: Sí, que no.
0: I que són guapos, hòstia, que són guapos.
1: Els tres,
5: el Nil, el Pau i la Júlia deuen estar 24/7 enterrant la sardina, o la Júlia el que hagi de fer, que no sé la metàfora.
2: Sí,
5: han d'estar totes... Són, vamos, com si fossin l'Adam.
0: Pere Santiago Barro, Bueno, escolta'm, va, ho deixem aquí. Marc Puga, gràcies per aquesta mar de famosos. Quin és el famós de la setmana que ve, ja ho sabem?
1: Gràcies
0: o no?
1: A ells. Sí, però no el diré, És un cantant.
5: Ivan. Ja sé qui és. Comença per R?
1: Comença per I, d'Ivan.

0: tinc molt pendent, d'anar a l'Havana. M'agradaria anar a Cuba, en general.
1: A Cuba!
0: Per Nadal tindré uns dies de festa i potser hi passo, no sé. D'on hem escoltat Camila Cabello, que ja sabeu que és cubano nord-americana.
2: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Amb la seva oda a l'Havana. Estem trucant l'Irene, a veure si l'agafa, va.
3: Ai, quins nervis, Irene.
0: Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat.
3: Fixa't.
4: Aquest telèfon fa el tonto.
0: Aquí està. Prova de trucar amb la línia 2. Perquè la línia 1 fa el tonto.
4: Mentrestant, vols que recordem a la gent que ens pot enviar un correu a desperta@rac105.cat?
0: Em sembla que ho he dit.
4: Vale, però doncs és que no. Havíem d'omplir l'antena.
0: No,
4: que només sé imitar el Guillem Estadilla.
0: Aquesta
4: jo.
0: És la trucada de llet nostra. I regalem 30 litres de llet, diversos packs de làctics de llet nostra. I també un doble kit d'esmorzar amb dues culleres, dos bols de ceràmica. El sorteig el farem la setmana que ve. A veure, va, si l'agafa l'Irena, sisplau, por favor, te lo pido.
4: Irena, agafa la que val la pena.
0: Està fent el tonto un altre cop, aquesta
4: sí.
0: línia.
4: Oh, desagradable.
0: Prova de trucar-me a mi.
5: Sí?
0: S'assembla el telèfon.
4: Dóna-li un xec al...
0: No, a veure si és un tema del telèfon. A veure si m'entens o no.
4: Sí.
0: Ara farem una prova en directe.
6: Que ara el Adam està buscando tu telèfon en l'agenda, pues claro, lo puedes simboar.
4: No funciona el telèfon des que vas tocar el cable aquell.
7: És que és un telèfon de Play School del meu fill. Llavors pot ser que no funciona.
0: A veure si em sona el telèfon. Ara m'està sonant, ja en un segon.
4: Agafa'l.
6: Però per què no sentim el telèfon nosaltres? No et sentim.
1: Clar, ara
6: no
1: hem escoltat nosaltres els tons.
6: Com era la gràcia, Ernest, sentir l'altre tons.
8: No, Pere.
0: Calleu un moment.
8: Espera,
6: Ernest, que tenim una trucada.
8: M'has trucat. Hola.
9: Què?
8: Ja està.
3: Això ho feia el Cerdà amb el Casamajor a la ràdio. Era la mateixa persona. Es pensaven que era un senyor gran. Parlava amb el Xavier Cerdà.
4: Han fet història.
0: Vosaltres
4: heu
0: escoltat això que acaba de passar, jo no, perquè m'he tret els auriculars. Ha sigut molt lamentable.
6: T'has perdut, Ernest, que ha trucat un senyor que estava com tu.
4: Sí,
6: l'hem trobat per antena.
0: Escolta, no, proveu de trucar, matineros. Proveu de trucar, perquè el que volem ara és que... Mira, ens està trucant algú.
4: Va.
0: Hola, bon dia.
10: Collons.
0: Hola, bon dia.
10: S'està fent espès, això.
0: Hola?
4: Hòstia,
0: estic flipant, tio. Bueno, ho deixem aquí. Gràcies a Déu, al segle XXI el telèfon no funciona. Això ho hem d'arreglar, perquè no pot ser. Ah, hi ha algú? Hola, bon dia.
9: Ostres.
0: Hola?
11: Hola, bon dia.
4: Hola, bona tarda.
0: Qui ets?
11: Soc la Maria Rosa. I trucat?
0: Sí.
11: Per trucar. Jo dic, hosti, aviam què passa.
0: Doncs ha passat que has entrat en antena, gràcies a Déu, ha salvat un moment de ràdio absolutament rebutjat.
11: Què regaleu?
0: Patètic.
9: Què regaleu?
4: De vanguardia, senyora.
11: Què regaleu?
0: De moment entres al sorteig de llet nostra.
11: Ah, vale. Correcte.
9: Vinga.
0: Però encara no t'ha tocat. El que sí que farem és que t'anotarem les dades. Gràcies per escoltar el matí, Acudina, que tinguis un gran dia, eh?
11: Oi, sí, l'escolto cada matí, però ara... No sé què lio, teníeu amb els telèfons. Sí. Ara truco
4: per molestar.
11: M'he quedat a pedra.
4: Si coneixes un tècnic que ens ho pugui mirar, envia'ns-el, sisplau.
0: Tenim un lío que és tremendo. D'on ets, bonica, Maria Rosa?
11: Del Vallès Oriental.
0: Avui treballem...
11: Però jo ja soc molt gran. Bueno. Escolta, jo ja soc molt gran, eh?
0: Què vol dir molt gran? A veure, digue'm l'edat.
11: Te la dic, ràpida. Sí. 78 anys.
4: Bueno, no ho sembla gens.
0: I què tal?
3: Són els nous 30.
0: Com es veu la vida? Com es veu la vida? Com es veu la vida des del 78?
11: Com es veu la vida? Sí. Un futur una mica fos, però bueno, no ens posem així.
4: Que bé. Doncs amb aquest ambient, amb aquesta alegria...
6: No vull dir a quin punt del Vallès Oriental és.
11: Què vols que et digui? Però bueno, mira, escolta.
0: Un petonet i gràcies per escoltar el programa, carinyo, no pengis.
11: Gràcies a vosaltres.
2: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
2: Doncs jo només sento la carretera.
1: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
3: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: Aquest divendres, la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta un esbirba. Sense tu, jo. Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
7: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc.
6: I amb galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
8: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direccis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
12: Matina Codina.
13: Son buena gente, son buenos chavales. Oye, que he comprobado ninguno de ellos tiene antecedentes. Lo mejor que puede hacer es escuchar este programa después de la whiskería.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Demà torna la Shakira al Macondo Park. A veure si aquesta vegada els concerts van millor, perquè va haver una mica de pollastre en la, el primer cap de setmana. Aquí estem escoltant la Shakira, però amb la versió de Caigo i la veu d'Iva Max. Per tant, Shakira només en l'essència, només en la versió original d'aquest Whenever, Wherever. Passant 2:02 del matí d'aquest dia de la Mercè. Bon dia, Abel Caral.
1: Bon dia.
0: Tens alguna coneguda que sigui Mercè que vulgui saludar per la ràdio?
1: Sí, la Mercè Montelo, que és la productora del nou Serracú.
2: Montelo no, Mondelo.
1: Ah, Mondelo. És que vaig...
2: no, Mercè és que Mondelo.
1: Vaig estar un poble...
2: No l'ha conestat.
1: Vaig estar un poble a Nevada, als Estats Units, que es deia Montelo. I sempre...
3: T'has equivocat. Oh.
1: Sempre creu cables.
2: Diu Mondelo.
0: Algú més que vulgui felicitar alguna Mercè?
1: Que sàpiga com es diu, de cognom.
4: Sí, m'agradava la Mercedes de Plats Bruts, però ha traspassat.
2: Ah, sí?
5: Jo la Mercedes Milán.
2: Quina bajona.
6: Escolta, no sabia que la Mercedes de Plats Bruts havia, ens havia deixat. Sí. Fem un minut de silenci. Si
5: sí,
6: no,
5: dos.
6: No,
2: una mica cansat fer minuts de silenci.
6: Per la Mercedes, el personatge aquest que feia de la... Sí. Me'n recordo perfectament, de la jefa del... del Josep López. A Ràdio Bofarull, la ràdio que vull.
2: Quina frase era la que feia més gràcia de la Mercedes?
6: Que deia, López, López.
2: Vine aquí, López, vine aquí.
0: És veritat que sempre li fotia bronca, és veritat. Només hi ha una ràdio més estranya que Ràdio Bofarull i és aquesta que estàs escoltant.
2: La ràdio que vull. Déu-n'hi-do,
1: Mondelo, no? Al final és amb D, no?
0: Sí, va. Escolta, totes les Mercès felicitades. Quin dia tindran avui els catalans i catalanes? I posem una mica el focus ja endemà, que tenim els concerts de la Mercè de Rack 5, a 8:45, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Més que res, vull saber com he d'anar vestit.
1: Doncs mira, podràs anar vestit amb calça curta.
0: Ah, mira,
1: sí. Màniga curta, tot i que al vespre refresca una mica, però que a la costa refresca, però no és com a l'interior, que baixen bastant les temperatures, i encara ara mateix, que ja són 4:10, encara tenim llocs de l'interior, d'Osona, del Bages, el Pirineu, Prepirineu, que estan a 12-13 graus, va pujant la temperatura, i acaba, hi haurà un moment...
0: Però això és acabar fent el clet. Ho tot l'any, poder dormir bé la nit, i al migdia estàs bé.
1: Sí, no? estàs bé, però hi ha llocs que... Ahir encara va arribar a 33-34 graus,
0: I tant.
1: Si tornarà a arribar avui, Francesc, sobretot cap a la Vall de l'Ebre, cap a Ponent...
7: Època tradicional d'engostipats. Compte amb els canvis bruscos de temperatura. Fins i tot durant la mateixa nit comença d'una manera i de cop i volta a les 3-4 horetes estàs dormint, refresca, però no te n'adones perquè el teu cos està en fase REM.
2: I has de fer el canvi d'armari a mitjanit.
7: Correcte.
2: No,
1: però jo l'altre dia vaig haver de llevar-me a tancar la finestra perquè fresquejava una mica el Maresme, que tampoc és que fresquegi gaire. Però sí que hi ha llocs a l'interior, això, que està fent fred.
0: Acabem de generar un moment de centre cívic de gent gran, patètic.
2: És que a més, la gent ve de la trucada aquesta que no ha sortit i ha dit, bueno, pobres, tenen una mala estona, vaig a veure amb què em sorprenen quan tornem de públic.
0: Ara ho arreglaran.
2: Exacte. I jo fa estona que no sé què està passant.
1: Estan dient veritats com un temple.
2: Mira com s'agrada el tio amb el micro així a la mà.
3: T'ha tocat la panxa ja i ho rematem.
0: No!
1: Va, llavors això, però al migdia caloreta.
0: Va, perfecte.
1: Demà què passarà? Doncs que tornarem a llevar-nos, o aquesta propera nit tornarà a fer una mica fred a l'interior, sobretot.
0: Sí.
1: Demà ens llevarem, que direm, mama, un jerseiet, sobretot cap a l'interior de Catalunya, la cosa que deia, no tant. Però després, al migdia, encara en alguns casos pot fer una mica més de calor. Perfecte. Pels concerts de RAC 105 de demà al vespre.
0: Sí. Home, bé, perfecte.
1: Perfecte. I després, de cap a setmana, sí que fluixa una mica la calor, però tampoc gaire. Però sí que a l'interior notarem que baixen les temperatures.
0: I res de pluges, de moment.
1: I de pluges, res. Ni avui, ni demà, ni dissabte, ni diumenge.
0: I la setmana que ve... Que...
1: I la setmana que ve pot començar a entrar a baixar de manera progressiva la temperatura.
0: Sí.
1: I sobretot dimarts poden arribar algunes pluges, dimarts, que anirien bé, perquè...
0: Algunes pluges.
1: Saps què passa? Que els volataires, pobres,
6: Mirat, no hi ha bolet. Sí.
1: No hi ha puto bolet.
2: Ara què?
1: Bueno, algun el trobes,
0: i tots
1: però...
0: tots corcats sí, amb aquesta calor.
1: Està tot molt sec, el bosc està patint molt, perquè tenim les reserves d'aigua, les tenim bé, però sembla que només pensem en les reserves d'aigua.
7: I tant.
1: Perquè els boscos estan secs. La sequera no és només
0: sí,
1: els pantans,
0: sí, senyor,
1: I els boscos, amb tanta manca de pluja que ha existit i tanta calor que ha fet...
8: Habéis fumigado tanto que ahora tenéis los bosques secos, pues ahora os jodéis. Os jodéis.
9: Doctor Bosé, tenía razón con todas sus teorías, ¿verdad?
8: Quiero comerse una seta.
2: Però quin podcast de Jordi Wild s'ha convertit aquest programa?
8: Setas alucinógenas.
2: ¿Qué estem fent?
0: A ver, Caral, moltes gràcies.

0: Un al·licient musical per saltar la pista de ball i per pujar el volum a la ràdio, per exemple. Hem obert foc amb aquests dos neerlandesos que tenen un títol artístic, un nom, que és Another Talk to You, una de les manifestacions rítmiques de l'estiu, sens dubte.
1: Ah, que guapa, tio!
0: I ara ha vingut l'Albert Pedrol. No acabo d'entendre per què, però ens ha donat pas, tenint en compte que no hi ha futbol de clubs fins d'aquí 3 setmanes. Espero que estigui més que justificat.
2: Sí, sí, mira, ara potser ja ho heu repassat, això, i quedo malament, però, nois, he vingut aquí per anunciar-vos que sí, Ferran Torres ha perdut el cap. Ferran Torres ha perdut els papers.
3: Què dius?
2: Sí, des que va marcar el gol a la final del Mundial, aquest tio ha perdut la xaveta, i ho demostraré amb dos arguments.
3: Ai.
2: D'acord?
3: Vale.
2: El primer, el PSG va fer un vídeo. El PSG va fer un vídeo, vale, amb els jugadors del PSG pronunciant el seu nom. Si us plau, fixeu-vos com Ferran Torres pronuncia el seu nom.
4: Illa Zabarne.
5: Juicho Quaresgelio.
6: Fabián Ruiz.
7: Ferran Torres García.
8: Ferran Torres García.
7: Ferran...
2: Què coi vol dir Ferruan?
3: Què és Ferruan?
2: Qui s'ha pensat què és?
1: Oh, lo ha dicho como con acento, ¿verdad?
3: Sí, francés de Gabacho. Què vol dir Ferruan?
2: Què vol dir Ferruan?
0: Ferran, no?
2: Però per què diu Ferran?
0: Ah, perquè és internacional. I perquè és un fantasma.
3: I punt. No sé, perquè sàpiguen pronunciar-lo, sí, francès.
0: Escoltem un moment, sisplau, ja.
7: Ferran... Ferran, Ferran.
0: No és Ferran, fixeu-vos, sinó que és Ferran.
3: Ferran.
0: Ferran.
1: Ferran. Cau una pitjor, ja, aquest tio.
3: Ara,
1: cau una mare que
3: ara,
1: va parir.
3: Ara, digui-ho, president.
1: No et necessitem. Des que has marxat només fotem cafè gol.
3: Ara.
1: No,
3: ara.
0: No sé quina hipòtesi tens tu com a analista.
2: Jo i el que crec que pensa tothom és que aquest tio ha perdut la xaveta, absolutament. Aquest tio viu en una realitat paral·lela.
9: Xaveta.
2: Pensa que Ferran Torres va estar-se 3 mesos sense marcar i quan va tornar a marcar amb el Barça es va començar a fer callar el públic i a posar-se els dits a les orelles.
3: Uf.
2: Dient com... Ara què voleu?
3: Ara què?
2: Ets golejador i no fots un gol ni ara de Sant Martí.
0: Tens més proves del deliri de Ferran Torres.
2: Sí. Atenció. Segona prova per demostrar que aquest tio s'ha fet una pel·lícula que ni Steven Spielberg. He dividit aquesta pel·li de Ferran en dos talls.
3: Oh, Ferran.
2: Tots dos, exacte, oh, Ferran, explicant com recorda ell el gol del Mundial.
10: Y cuando ya vi el balón salir, que vi que iba hacia Nico, no sé por qué, vi como que aquello era una isla, que no había nadie, que solo estaba yo.
2: Vale, una isla.
0: Oi, què es pensa que és Oliver i Benji?
1: O Wilson.
0: Sí, se li va parar el món, no?
2: Sí, se li va parar el món.
0: Puto flipat.
2: Però és que després de l'illa deserta, arriba... al silenci.
10: Y sí que es verdad que lo he dicho ahora hace poco. Iniesta, cuando marcó el gol del Mundial de 2010,
0: vaya flipado.
10: Él dijo que cuando estaba a punto de chutar, como en esa foto,
3: me separó,
10: que él sintió que todo desaparecía, que solo estaban él y el balón.
3: El balón.
10: Pues
3: amigo,
10: yo ahora mismo puedo sentir lo que sintió él, porque yo tuve la misma sensación. Yo cuando estoy a punto de chutar, no sé por qué, escuché como un silencio durante un segundo.
3: Sordo,
0: quina manera d'intentar engreixar una llegenda que encara no és, perquè Andrés Iniesta, quan marca el gol del Mundial, ja porta no sé quin palmarès, no?
3: Sí, la carrera és ligerament diferent a la que
0: no?
3: Tenia Ferran, la verdad.
0: Però que tu se't pugin els fums després de no sé quants anys de ser una estrella, sí, d'acord? Sí. Però el Ferran Torres, com aquell que diu, surt de l'ou.
3: No me se subieron.
11: ¿Cómo es que haya ganado España un Mundial en este equipo, verdad? Estáis aquí todos como muy enfadados. Muy enfadaditos con un héroe como es el español Ferran Torres i Parera.
3: Parera.
0: Bé,
9: Parera.
0: Per cert, canviem de tema perquè han prohibit els mòbils i els perruquers a la selecció alemanya de futbol.
3: Ostres!
2: Sí.
0: Per què?
2: Mira, Jürgen Klopp, l'exentrenador del Liverpool, és el seleccionador alemany. Avui debuta contra el Pelopo, contra Xavi Hernández. Hi ha un Països Baixos Alemanya, 8:45, que fora conyes, valdrà molt la pena. Doncs bé, Jürgen Klopp, que debuta, com dèiem, ha imposat una sèrie de normes als seus jugadors. Tots hauran de sopar junts i a la mateixa hora no podran fer servir el mòbil en determinats moments dels dies de partit. I tampoc podran fer venir els seus perruquers a l'hotel. Klopp també limitarà les visites dels seus familiars durant les concentracions. L'objectiu és reduir les distraccions i aconseguir que els jugadors passin més temps junts.
0: Disciplina a l'Alemanya.
1: Bueno, sí, i les festes, escolta, perquè la Vinya Mar va fer una festa, una regoleta, va portar enanitos i tal.
3: Enanitos.
1: M'imagino que el Klopp haurà prohibit també aquest tipus de celebracions.
3: No diguis aquesta paraula, sisplau.
1: Klopp.
3: Y no
1: hay enanitos.
4: No, no digas enanitos. Son personas petites.
3: Enanitos pequeños, eh?
4: No, nois. Ara ens busquem un petit problema, ara.
0: Alguna cosa més?
2: No, ja està.
0: Perfecte, Pedro. Ha valgut la pena, nois, que vinguin l'Albert, Pedro?
6: Pues no, la verdad que no.
9: Molt. M'ha encantat.
4: A més, deixa aquella olor concreta, saps? Quan marxa.
9: Gràcies, Albert.
2: Sí, també tinc una cosa. El culpable de que Ferran Torres estigui amb el pitjor d'enfora és Luis Enrique Martínez, eh?
6: Ai, palera.
0: Bueno, li desitgem, per cert, tota la sort també, al Xavi Hernández, sí. Ara que parlaves del Xavi, amb el partit d'aquesta nit contra Alemanya. Alguna cosa que vulguis dir, Xavi?
3: Xavi, like chocolate. Però pronunciation in Netherlands.
0: Sí.
3: It's Xavi like chocolate.
0: Xavi like chocolate. Like chocolate,
3: like the cake.
4: I parera.
3: I parera, creus.
9: No, és García.
12: Rex en 5, Barcelona. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
13: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
14: Únic? S'escriu amb H o sense H?
15: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
18: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
19: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell.
20: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
21: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
20: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
21: catalunyaplans.com.
22: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
23: I amb oferta la garallada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
22: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas.
23: A Sant Cugat i Barcelona Ciutat, plaça Letamendi, Les Corts, Poble Nou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
22: La millor carnisseria argentina amb delivery a deliargentina.com.
24: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
25: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
26: El Matina Codina, el feu vosaltres.
27: Ei, bon dia.
28: Bon dia, Matina Codina.
29: Hola, matiner.
30: Bon dia, Matina Codina.
29: Tenia un bon dia.
31: Bon dia, matiner.
32: Bon dia, matinaires.
33: Bon dia, codinaires.
34: Vinga, va, som-hi.
35: Bon dia, matinero.
36: Vinga, va, bon matí.
37: Un petonet.
38: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantideu y de vida. Cantideu y de vida.
26: Matina Codina. T'animem al matí. Cantidubi 2.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ramon, que connectes des de casa teva, no? De on ets ara mateix?
2: Avui estic en un indret indeterminat. Si me'n demanes on
3: sóc... Mai ho diu, el tio.
2: Ah, és que no és important, això no és important.
1: No, el que no ets tan important és tu que vols amagar la teva ubicació. Ningú et vindrà
3: a
1: buscar.
3: Ell, el sol et ven la droga on ell considera. Ja, no.
2: Correcte, molt bé, veus.
1: Bé, ja sabeu que en Sol d'aquesta temporada fa una secció cada dijous que, en què ens proposa tres cançons per un moment determinat. Avui és la Festa Major de Barcelona i, per tant, Ramon, digue'ns tu quin és el moment.
2: Sí, doncs avui ens centrem una miqueta en Barcelona, la gent que hi viu i la gent que la veu des de fora, no? I després voldríem proposar tres cançons per veure com veieu la ciutat de Barcelona, aprofitant que avui és el dia de la seva festivitat. Per cert, felicitats a totes les Mercès i companyia.
1: I tant. Escolta, la pregunta seria, quina Barcelona ets en funció de cadascuna de les cançons? Comencem, va, endavant.
2: Va, la primera, anem forts. Comencem per Freddie Mercury, Montserrat Caballé.

0: quina Barcelona representa aquesta cançó?
1: Clar, aquesta és la Barcelona de poderosa, increïble, no? La Barcelona sí. que es mostrava al món
2: socialista,
1: tal com era, perquè llavors érem el que érem, no? No sé. Les rondes acabades de fer sense cotxes encara...
0: Sí, escolta, la Barcelona de la construcció, no? La Barcelona que s'obre al món,
1: exacte,
0: de la il·lusió dels Jocs Olímpics, els
1: Olímpics.
3: Ara, la Barcelona que creixia, perquè estava allà els Jocs Olímpics, cada vegada era millor tot.
2: Ara.
0: Bueno, una Barcelona que evolucionava cap a una cosa, no sé si esteu d'acord, companys, una mica millor i més europea, més mundial. No?
2: Va tenir un punt on estava bé i després ja es va espatllar per sempre.
0: La segona
1: opció. Aquí queda la proposta, sí. Vale, la segona opció, després ara entraríem en aquesta persona més mestissa, no? Més multicultural, més... I la cançó seria aquesta que sona ara mateix.
4: Ahí está.
2: Home!
4: Esa quisiera gitana con su poder de llenar de ilusión.
0: La Barcelona mediterrània, jo estic veient la Barcelona del Poble Sec, la Barcelona del Poble Nou, la Barceloneta, la cosa genuïna aquesta de la rumba catalana.
1: La rumba catalana de paret.
0: Escolta, perdona, també la Barcelona festiva. Aquesta cançó m'importa, sincerament, em condueix als racons del barri gòtic i entrar a un local de rumba, no?
2: Sí, senyor.
5: Sí, és una meravella.
6: A mi em condueix aquest Robin.
1: Bueno, aquí està la gràcia de la secció, cadascú.
0: Exacte.
1: A veure què us proposa la cançó.
0: Avui haureu de dir quina cançó trieu i a quina Barcelona us transporta. Anem amb la tercera opció, va.
1: La tercera opció seria la Barcelona que a molta gent no li agrada, però hi ha molta gent que sí, que és la Barcelona dels turistes, de la gent que la visita, perquè la gent que travessa mig món, alguns, per visitar la nostra ciutat, i que també això també el deu ser un mèrit.
0: Correcte.
1: I aquí,
0: perdona, i si em permets, la Barcelona dels expats, també, d'aquests que venen de fora i fan especulació, venen aquí, obren el seu negoci i fan pujar el preu de la ciutat. Seria Ed Sheeran.

0: Val, sí, Ramon, sí. Si vols comença tu dient quina Barcelona ets i després votaran cadascun dels integrants del programa.
1: Home, a mi ja sempre em tira molt la nostàlgia i a mi la Barcelona de Freddie Mercury, Montserrat Caballé, m'ha guanyat el cor, eh? Sí.
0: Bueno, perquè ets més vell que una muntanya, Ramon Saldegra, això és per ser. No. No, és veritat que aquella Barcelona a mi em remou coses molt positives, sí. Tot i que jo no votaré aquesta cançó. Alan Lillo.
1: Tot i que una cosa, Ernest i companyia, la barreja que va fer aquí Freddie Mercury i Montserrat Caballé, jo no ho he vist mai més. És a dir, barrejar un rockstar, sí, amb una soprano, això, i amb l'èxit que va tenir, això no s'ha... Jo no ho he vist més, i per tant també té aquest mèrit aquesta cançó, eh? Vull dir que li dono aquest punt.
0: Ara tenim el Josep Montero triant les cançons del Piro Musical. És tot molt diferent. Alan, què?
2: Jo estic bastant lluny d'aquesta teoria perquè ja veig aquesta Barcelona ja com si fos una altra, com molt, molt antiga.

0: I estic molt amb la d'Ed Sheeran, molt turística.
1: Que els turistes han provocat una gentrificació bastant bèstia, no? Ha canviat molt la ciutat i l'Alan Lillo, que és el boomer de l'equip, ha volgut avui fer la foto actual.
2: Sí,
3: sí,
2: ara.
3: Ara
2: és modern.
3: Ara no te pega nada.
0: Perquè m'afecta, perquè jo sóc de Barcelona i em fa molta pena la meva ciutat.
4: Vale, ara parlo jo, calla. Per mi, la Barcelona Olímpica és la Barcelona com decadent. Allà es va començar a intentar reconduir la cosa, però va acabar derivant en una conseqüència terrible, que és la Barcelona d'Ed Sheeran. Sí. Ens hauríem d'haver quedat al punt mig, que era la Barcelona de la rumbeta,
3: ara,
4: on encara senties parlar català al carrer.
5: Molt bé. Estan en castellà, molt bé.
3: Molt bé, Sergi, molt bé.
4: Per mi, l'única opció catalana, de veritat, és la rumba catalana, que encara podia sentir cantant en alguns llocs de Barcelona. Però vaya opcions, Sol, de col·lega.
1: La rumba de Marc Puga.
3: Aviam, és evident, no? Jo tinc, a mi, Barcelona, la Montserrat Caballé i el Freddie Mercury m'encanta, i a més, jo tinc un vincle amb la Montserrat perquè vaig estar al seu tanatori i és com que li tinc...
6: No, bueno, vale.
1: No sabia que havia...
3: No, i li tinc com un carinyo especial a ella i al marit.
1: Tens una forta abraçada al marit.
3: No, bueno, al marit. Necessita que al seu moment no sé si vaig no donar el pes, vale. A mi. Sí, a mi la Montserrat m'agrada i em toca, però, evidentment, la rumba catalana la porto a la sang.
4: Vale, poderosa.
3: Hey.
1: Cazorla.
4: No, jo Jocs Olímpics a mort.
1: Cazorla, no sé, ja va. Jo voto al paret, els motius són diversos, però sobretot perquè sóc un fiestero de nassos.
4: No ens enganyem a res.
1: Aquesta la poses a una discoteca i te l'aixeca.
6: Sí, aquesta és tiro segur, normalment.
1: Sí, totalment. Doncs, Sol de Vila, jo crec que hem fet una secció molt especial, Mercè. Et felicito, moltes gràcies, fins la setmana que ve. Xato.
6: Va, que vagi molt bé, que vagi bé la Mercè, a disfrutar. Adéu.
5: Li donem les gràcies.

0: Cuina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta un esbirba. Sense tu jo. Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
4: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc.
3: I amb galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
5: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Valora. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
6: 100% asegurado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Tornar a la rutina. També té coses bones.
3: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
10: Proper convidat.
3: Ivan Herzog.
11: Fem-nos el costat que ens faci falta.
3: El dimecres 30 de setembre coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
10: i li traslladarà les teves preguntes.
11: Que ballarem amb el record.
3: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Places limitades.
3: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
11: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
3: Gràcies a RAC 105
10: i Estrella Damm.
0: La Mercè de RAC 105
3: amb Marcos.
0: El 25 de setembre.
3: Des de 2:15 del vespre.
0: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: impacte musical totalment inesperat, un artista que desconeixíem de totes totes, Adela, és una cantant eslovaca que firma aquest Ain in LA, que ha aterrat recentment a RAC 105 per convertir-se en un nou èxit de la teva música. 10 i 6 minuts, sóc l'Ernest Codina, RAC 105, amb la Mar Puga. Bon dia, Marcita.
1: Hola, què tal?
0: Muy bien, con Ocal, que deia el meu pare.
1: Ai, sí. Això ho deia una tieta meva francesa. Sí, hola, què tal? Pues muy bien, con Ocal.
0: Sí, perquè això és un anunci, de detergent,
1: vale,
0: em sembla. Sí, sí.
1: Ho tenim.
0: Escolta'm, arrenquem nova hora.
1: Vinga.
0: Bon dia a tothom. Dia estrany a la ciutat de Barcelona, capital de Catalunya, perquè sí, no hi ha ningú pels carrers, que sembla això al desert de Monegros, a l'hivern.
1: Tan estrany i tan bonic.
0: Però, clar, tenim la Catalunya rural, la Catalunya pancaire, treballant a ple rendiment, i estem aquí per vosaltres. Només faltaria, sou tan importants com un barceloní o una barcelonina, o més. Vinga, va, efemèrides del dia, commemoracions a l'hora tronera per aquells que ens escolten tard i no saben de què va aquest 24 de setembre.
1: Doncs mira, començarem parlant d'un programa que segurament us sona, que és Malalts de la Tele.
0: No, ho dius malament, això.
1: Ah, no?
0: Sí, es diu Malalts de Tele.
1: Ah, Malalts de Tele.
0: No,
1: ah,
0: de
1: sí,
0: la tele, sí.
1: Com ho es... tinc ben apuntat, ja. Ho he llegit malament.
0: No, tu, perquè tu has pensat que faltava l'article.
1: Sí, sí, ho he llegit, no, malament, sí, ho tinc ben apuntat. No, Malalts de Tele.
0: Sí, aquestes... Malalts de Tele, que és un programa que ho va rebentar TV3, que devia ser als anys 90. No sé quants anys fa.
1: Es va estrenar fa 29 anys, aquesta setmana fa 29 anys, i era, sí, un programa on es van donar a conèixer, doncs, figures com Toni Soler, sí, la Rosa Andreu, l'Albert Om,
0: tant,
1: home, molt amic d'aquí del programa, Carles Torres, Josep Tomàs, i va esdevenir un dels grans èxits televisius d'El Terrat.
0: Un fart de riure.
1: I escoltant Nirvana, hem de dir que tal data com avui, el 1991, es publicava el disc Nevermind del grup.
0: Una mica rockeros. Segurament Kurt Cobain, si no hagués traspassat, estaria fent gires mundials, també, eh? N'estic plenament convençut.
1: I seguint en la línia de la tele, avui fa 20 anys que naixia El Hormiguero, amb Pablo Motos al capdavant.
0: M'agradaria molt, per cert, que el Matina Codina arribés al 20è aniversari.
1: Seria
0: una molt bona senyal.
1: I tots junts.
0: Jo ja seria una vida crèpit, però vaja,
1: no, no,
0: estaria bé. Escolta'm, quina família dèiem al Barça avui?
1: Un 24 de setembre, un dia tan especial per Barcelona. Doncs mira, precisament el 1957 s'inaugurava el Camp Nou aquí, a la ciutat.
0: I ara, pròximament, viurem una nova inauguració del nou Camp Nou, sí, que serà el millor estadi del món.
1: Mercè, que avui és Santa Mercè, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. Felicitats a totes.
0: Quin és el teu acte preferit de la Festa Major de Barcelona, Mar Puga?
1: A mi és un clàssic, però el piro musical m'encanta. Quan,
0: sí,
1: érem petits anàvem molt, i des de casa tinc la sort de poder veure'l de lluny, però veig els petards i sempre estem allà amb la família, sí, gaudint.
0: I tant. Aquest diumenge no descarto venir a casa teva.
1: Vine, eh? Mira, et convido
0: estaria,
1: el mateix.
0: Estaria de veure.
1: Allà t'esperem.
0: Aquest any ha canviat l'ubicació, eh?
1: Sí, serà la platja del Bogatell.
0: A veure què tal.
1: Però ho veurem millor, sí, perquè es veurà més recte, mira, des de casa.
0: I estarem molt pendents també de la selecció musical del Josep Montero, líder d'Oques Grasses. Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari, Marc?
1: Doncs el futbolista Oriol Romeu, que avui fa 35 anys, també la soprano Ainhoa Arteta, en fa 62, l'actor Joe Luke, en fa 23, i seguirem amb el bateria de The Verb, amb Peter Salisbury, que en fa 55. Oh, quin clàssic. Ui, tal com toca.
0: Buah, quin himne, mare meva. 10 i 9, també és l'aniversari d'aquest senyor. Oh, benvinguts,
1: passeu, passeu. Ell és Jaume Sisa, cantautor, que avui en fa 78.
0: Canta igual que el Quim Carandell de la Ludwig van, eh?
1: Sí, és veritat.
0: Realment s'assemblen moltíssim. Mar Puga, moltes gràcies.
1: Sempre a tu.

0: teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
1: Tu!
0: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina, el programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic. Cada matí a RAC 105. I el segon tercera.

0: Profunditat, podem afirmar que aquesta és la cançó que més ens emociona de Lady Gaga, que acaba de ser mare, perquè va ser la primera que va sonar a la ràdio, Just Dance, a RAC 105. Un quart i dos minuts, 12 del matí. Seguim despertant Catalunya a RAC 105, amb l'energia i el bon rotllo habituals. A veure si l'agafa la Meritxell, que fa 40 tacos. Aquesta és de la meva quinta, eh? Tu dic, jo aviat ja passo els 41, la mare que em va matricular. Com passa el temps, tu? Aviat hauré d'anar amb taca-taca, ja.
1: La Meritxell Ramírez diu, no puc agafar el telèfon en aquest moment. Sisplau, deixa un missatge i em posaré en contacte amb tu. Gràcies.
0: Meritxell, sóc l'Ernest Codina, el que més matina. Et deixo un missatge per felicitar-te per aquests 40 anys de part de l'Eulàlia i la família. M'hauria agradat parlar amb tu, però com que em diuen que ets una dona absolutament esgotadora perquè t'agrada fer plans, hiperactiva, i que tens incontinència verbal, m'hauria agradat doncs comprovar-ho realment, no? Que no calles ni sota l'aigua. Un petonet i per molts anys. Feliços 40. Que encara ets jove. Petonet. Adéu, que tinguis molts regals. Un petonet. Vinga, se'm fa molt estrany d'això el missatge.
2: Ja, era estrany. Però, bueno.
0: Sí?
2: Però era maco.
0: Saps què podem fer? Intentar fer la trucada a la Xènia. Tens la línia lliure, perquè tenim una altra trucada per aquí. Deixeu-me recordar, mentrestant, a la resta de matineros que ens agradaria molt que encarreguéssiu, que dipositéssiu la vostra confiança en aquest programa perquè sorprenguéssim la gent que estimem. Sorprenguéssiu, doncs això, el vostre entorn familiar, les amistats. També podeu fer una broma, si us ve de gust, per exemple, a través del programa. Reclamar calés, un deute, als morosos. O, per exemple, demanar matrimoni. És una cosa que hem fet alguna vegada i ens agrada molt fer-ho, això. També una trucada de despit. A veure si l'agafa la Xènia. Aniversari, no em diuen aquí?
2: Sí, aniversari.
0: Ah, sí, diu que fa 20 anys.
2: Sí.
0: No? Fa 20 anys, a veure. 20 anys, no l'agafarà, ja veuràs.
2: Quin èxit.
0: Ho estem petant, Ja la gent ja no agafa el telèfon, perquè, a més, quan et truquen de la ràdio surt un telèfon llarguíssim, que et penses que t'estan intentant prendre la moto. Escolta, amb dos tons més i si no ho deixarem aquí, Un. Dos. No hi ha hagut sort. Me cago en l'ou.
2: Jope, Xènia.
0: Oh. Jope, Mar.
2: Quina ràbia.
0: Passa res, Matina Codina. Hi, everyone, it's Teddy Swims. Teddy Swims. El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: Martina Codina. Només a RAC 105.
1: Sol, solet, vine amb a veure.
2: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
4: Doncs jo només sento la carretera.
3: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
5: 5, 6, 7, 8, valorado.
6: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
5: en España.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
8: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
9: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
12: No, que els pistatxos diu pas tu.
10: O bé aquesta.
13: Diumenge sense drama.
14: I què me'n dius d'això?
15: Segurament t'estimo.
10: Tot i que aquesta altra...
16: M'avorraria sa memòria.
10: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
17: Què?
18: Torna la Mercè de RAC 105.
10: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
18: Marcos.
10: Els Amics de les Arts.
18: Maria Jaume.
10: Teràpia de Xoc.
19: Com dius?
10: Torna la Mercè de RAC 105.
20: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
10: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
21: I tu quina ràdio escoltes?
10: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort.
6: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!

0: Estem rescatant ara mateix aquesta cançó que és novetat a RAC 105 del DJ francès Ugent, la veu d'Ultranate, que és una barbaritat. Moving to the Sun. 2:15 del matí, ara amb la Mar Puga. Us explico una cosa molt interessant.
1: Molt.
0: I és que hi ha un estudi que parla sobre allò del qual la gent gran mira enrere i es penedeix més.
1: Sí, és un estudi que demostra que tant les dones com els homes tenen, quan es fan grans, pensaments d'aquests, de mirar enrere i pensar per què no he fet això o per què he fet aquesta cosa, no? I aquest estudi ho divideix en dones i homes, perquè és curiós que hi ha patrons bastant diferents entre els dos. Començarem amb les dones. El penediment de les dones destaca aquest article 4, que és, el primer, no haver-se posat més al davant de les necessitats dels altres. Les dones en general, estem parlant. L'altra és haver viscut massa pendents del que diran els altres.
0: De no haver fet més la teva, no?
1: No haver fet més la teva i estar sempre pendent una dona de ai, què diran, què pensaran de mi. El tercer, la tercera cosa que es penedeixen és d'haver dedicat massa temps a les feines de casa i el quart, d'haver mantingut relacions que no les feien felices. O sigui, haver estat en una relació amb la qual no érem feliços i no l'havien deixat.
0: El temps, no? I haver aguantat massa estona al costat d'algú que no t'ha aportat grans moments.
1: Però és molt interessant, llegir això i perquè al final és un estudi amb gent gran i pensar, doncs, la gent jove, com tu, com jo, o tal...
0: Bueno, jo ja no tant,
1: No, però sí, pensar, ostres, no estic per aquestes tonteries, no? Perquè jo no vull arribar a gran i penedir-me totes aquestes coses.
0: Sinó de sentir satisfacció per tot allò que has anat fent i les decisions que has anat prenent. I els homes que es penedeixen de coses molt diferents de les dones quan arriben a la tercera edat?
1: Doncs sí, a veure si et sents identificat.
0: A veure, aviam.
1: Els homes es penedeixen, sobretot, Ernest, d'haver dedicat massa temps a treballar, de no haver passat prou temps amb la seva família, i en tercer lloc, de no
0: haver... Quina família, en el meu cas? No, la meva família... No, els de casa meva. Però clar, jo no n'he format una. Jo crec que em puc penedir d'això, per exemple.
1: Bueno, però tu tens família.
0: Sí, els de casa, però jo no he muntat la meva família, m'entens?
1: I finalment, els homes també es penedeixen de no haver estat més oberts emocionalment al llarg de la seva vida. Per tant, els que ens esteu escoltant ara mateix...
0: Estic molt d'acord.
1: No us empenediu quan sigueu grans, no us penediu.
0: Sí.
1: Aprofiteu ara i feu aquestes coses. S'ha quedat pensatiu, l'Ernest.
0: No, és que és fotut aquest tema. És fotut.
1: Bueno, és fotut, et fa pensar.
0: Podem preguntar a algú als oients, no? Sobre això.
1: Ens encanta quan ens envien àudios.
0: Et penedeixes d'alguna cosa que has fet o no has fet al llarg de la teva vida? Per exemple, 608-717-141. 608-717-141.
2: Envia el teu missatge al 608-717-141.
0: O creus que et penediràs d'alguna cosa que... Per exemple, jo és veritat que estic molt dedicat, molt abocat a la ràdio, a la feina.
1: Però ara tu no sents que et pots penedir d'això. I potser amb els anys penses, per què vaig invertir tantes hores i no vaig fer altres coses?
0: Ja hi ha moments, actualment, no necessito arribar a la tercera edat per dir, hòstia...
1: Veus?
0: Potser hauria d'estar fent altres coses, no? Al cap de setmana, fer plans amb gent, gaudir més, i com que em passo el dia anant d'un poble a l'altre, a les cabines de DJ també, doncs bueno, pot ser un problema aquest. 608-717-141, tu hi ha alguna cosa que creus que pot generar un cert penediment o no, actualment ja? Per com estàs conduint la teva vida, Mar?
1: Jo crec que sí, jo crec que jo perdo massa temps preocupant-me per coses que mai passen, saps?
0: Ja.
1: I jo ja no vull penedir-me.
0: Ja ho diu el nom, preocupant-te.
1: Sí, exacte.
0: No cal que ocupis a la mena amb coses que no estan passant.
1: Ets una mica olles. Soc molt conscient i ho vull treballar. Però li vaig dir al Clapés un dia, t'has de penedir del que fas i no del que deixes de fer, Ernest. Recorda't sempre d'això.
0: Val, molt bé. Doncs amb aquesta frase escoltarem Mohombi, Bumpy Ride, i esperem les vostres comunicacions. Hi ha alguna cosa de la qual us penediu o que creieu que no esteu fent prou bé i a la llarga us portarà, doncs, això, una mena d'obsessió, un cercle viciós de pensaments de penediment? Digue'ns-ho. 608-717-141.

0: Quina codina.
1: Home, estan el Sergi Ferrer i el Cazorla i l'Alan i la Mar i... Matina! Que m'agrada tant el Matina com el Barça. I a l'Ernest Codina, un cigalero.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Una cançó plena d'emoció i de ritme. Nil Moliner, que té aquesta sensibilitat única a l'hora de compondre tamassos com aquest Me Acuerdo de Ti, de l'àlbum Nexo, que està girant per tot Espanya. Avui hem tingut Nil Moliner i Ginestar al Matina Codina. Podeu recuperar l'entrevista al podcast. I demà torna la Shakira al Macondo Park i s'està especulant sobre una possible participació pròximament de Maluma, amb qui darrerament ha col·laborat amb aquesta cançó que es diu Agua. Escoltem-lo un moment, Marc Puga, un moment.
1: Dale.

0: Crec que això trencarà pistes, Marpuga?
1: I tant.
0: I algun maluc, també. A veure, és veritat això que Maluma sortirà a cantar amb la Shakira, no?
1: És veritat, perquè ho ha anunciat ella mateixa a les xarxes socials, que Maluma serà un dels artistes convidats a un dels seus concerts en aquesta gira que està fent Les Mujeres Ya No Lloran World Tour. Encara no ha dit el dia concret, perquè ha dit aparecerà Maluma, no diré cuándo. Per tant, els fans hauran d'esperar per descobrir-ho. I per què Maluma, no? Perquè la setmana passada va aparèixer, recordem, dissabte o diumenge, no ho sé, la Laura Pausini a l'escenari amb la Shakira. Doncs amb Maluma ha col·laborat ja diverses vegades. Van fer el 2016 Chantaje, aquella cançó, el 2017 Trap, Puro Chantaje, el 2018 Clandestino, i ara el 2026 han fet aquest Agua, que està sonant ara mateix. Per tant, tindrem a Maluma aquest cap de setmana.
2: Com mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje.
0: Seria de justícia que cada dia que fa concert hi hagués una aparició estel·lar d'algun nom propi, no?
1: Perquè Laura Pausini, Maluma, cada cap de setmana un artista, crec que farà, pel que està fent.
0: Ho anirem seguint des del Matina Codina. De moment, aquesta col·laboració sempre ha funcionat.

0: Esteu escoltant la mítica banda sonora de la sèrie Compañeros, que, segons hem pogut saber, podria tornar.
1: Això hem llegit a El Mundo. Per tant, segons l'article, la mítica sèrie Compañeros tornarà a la televisió més de 25 anys després de la seva estrena i del seu èxit, però amb una diferència important. I és que no tornarem a veure el Kimi i Valle i altres com adolescents de l'institut, sinó que es mostrarà una història de com és la vida ara ja tots adults i com ha passat el temps.
0: Per tant, estem parlant d'un nou rodatge.
1: Un nou rodatge recuperant bona part de la colla i descobrir què ha passat amb les seves vides, però en principi no es tornaran a veure els protagonistes originals, que eren el Quimi i la Valle, no? Que era l'Antonio Hortelano i la Eva Santolària.
0: Guapíssima, Eva Santolària.
1: És una sèrie que serà una producció de Atresmedia i Globomedia amb Pau Freixas com a director.
0: Clar, però no acabo d'entendre si... És a dir, és la vida d'aquells alumnes de l'institut...
1: De la colla.
0: Actualment, però sí. Amb els mateixos actors o no?
1: No, en principi no.
0: En principi no. Bé, fem una cosa.
1: No, perquè una diferència important. No tornarem a veure Quim i Valle i altres com adolescents a l'institut.
0: Quina llàstima. Bé, com adolescents. Home, clar que no, com adolescents no, perquè han crescut.
1: Bé,
0: el que haurem de
1: mira,
0: fer
1: no
0: és
1: mirar-la. Torna a Compañeros.
0: Torna a Compañeros. Sí. Torna a Compañeros, a Atresmedia i Globomedia, produint aquesta actualització de la mítica Compañeros. Companya!
1: Què em dius?
0: Gràcies.
1: No, a tu.
0: Gràcies. Seguim avançant al matí a Codina, recta final de l'edició d'avui amb DJ Koja i Jason Derulo.

0: trucant la Xènia.
1: Sí, tornem a intentar-ho.
0: Fa 20 anyets. Sí. Hola, Xènia.
2: Hola.
0: Mira, sóc l'Ernest Codina, el que més matina, en directe des de RAC 105 per tot Catalunya. Com estàs, bonica?
2: Ah, pues ara mateix tinc mal esmorzar.
0: Molt bé.
1: Bon profit.
0: Carai, exacte. Què estàs menjant? Una cosa nutritiva, una cosa sana, una torrada amb el bocat?
2: Home, una cosa sana, cada si sana en aquesta vida.
0: A veure, va, aviam, què menja la Xènia per esmorzar?
2: Doncs un iogurt de coco amb... Hola, quina pressió de cap i volta. Em placen una mica de gramola. Gramola?
0: Sí.
1: Uita.
0: Molt bé.
2: Suposo que sí i...
0: Molt saludable.
2: I això, aquest xam,
0: molt saludable, eh?
2: Ara que sí? Avui sí, ahir no.
0: Et felicito. Clar, s'ha d'anar combinant una mica, eh? Perquè si no seria la vida molt avorrida. Feliços 20 anys.
1: Per molts anys.
0: Et felicitem de part de la Vinyet, que ens ha dit que... Per la teva festa d'aniversari pot ser que et disfressis de Minion?
2: De Minion, sí.
0: I això per què?
2: Per això em vaig complir en avui per anar...
0: Perquè et canvia el color de la pell, no? Escolta'm, i com és que et disfresses de Minion, carinyo meu?
2: Perquè l'any passat ens vam disfressar una mica com de ballarines així tonta.
0: Sí.
2: I avui ha sigut com... Aquest any ha sigut una mica més divertit.
0: Molt bé, vés practicant, si vols.
1: Va!
2: Com va? Banana?
0: Podries posar veu de Minion un moment per tot Catalunya, Xènia, per celebrar el teu aniversari?
2: Sí, és un moment, la veritat. Espera, t'ho fa un amic meu que ho fa molt millor.
0: Com es diu el teu col·lega?
3: Em dic Leo.
0: Hola, Leo, pots fer el Minion per tot Catalunya, sisplau?
3: Esclar.
1: Tuletera
0: con la papaya. Uau! Molt bé, tio, molt bé. Escolta, encantat de conèixer. Passa un moment la Xènia, després de fer el show. M'ha agradat molt. Escolta, quin col·lega tan ben parit que tens, no? Sí, home. Per cert, que vagi molt bé la festa. Espero que vagi molt bé el dijous i també la teva carrera com a actriu i com a ballarina de dansa contemporània, les acrobàcies, totes aquestes coses que fas. Ets un artista, eh?
2: Moltes gràcies, home.
0: Escolta'm, un petonet per molts anys de part de la Vinyet.
2: Moltes gràcies.
1: Felicitats.
0: Vinga, adéu.
2: Adéu.
0: Guapa. Doncs, si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat.
4: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
5: RAC 105 Barcelona. A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
9: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
8: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
9: catalunyaplans.com.
10: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
11: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
10: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
11: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
12: A Delicatessen Argentina, emporta't el teu asado argentí.
13: I amb oferta la grellada argentina tradicional per a 6 persones. 2,5 quilos de carn per 35 euros amb entranya de vedella amb pell, vació de vedella, tira d'asado, xoriços, criolls i botifarra de ceba.
12: I descobreix també altres talls clàssics argentins. Costillars, ojo de bife, bife de chorizo, filet, picanya, colita de quadril, mollejas...
13: A Sant Cugat i Barcelona, Ciutat, plaça Letamendi, Les Corts, Poblenou, Sagrada Família, Sant Eloi i Sant Andreu.
12: La millor carnisseria argentina amb delivery... a deliargentina.com.
14: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
15: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
16: Estoy aquí con Juan. Defínemelo eso en una palabra.
17: Apocalipsis.
16: Es el apocalipsis. El apocalipsis.
18: ¿Qué dice?
19: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: 741, a veure, per exemple, aquest missatge. Va, hola, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
1: Endavant.
2: Doncs bueno, jo no me puc empenedir de totes les coses dolentes que he fet, no, ni tampoc de les bones.
1: Endavant.
2: El que sí que me va quedar pendent és experimentar amb uns cergolets que t'envien a un món paral·lel. Això sí que em va quedar ahí pendent. Sí. Però bueno, mai se sap si un dia em jubilo, i no tinc el càrrec als nens, doncs qui sap, no?, el que depara al món. I també estic molt contenta i molt feliç d'haver renunciat a la meva professió. M'he reduït la meva jornada laboral per poder estar amb els meus fills.
1: Perfecte.
2: I això no m'ho treurà mai.
1: Està molt bé. Això, això que dèiem també abans, de treballar una mica menys per estar amb la gent que estimes. Sí. Hi ha molts comentaris que no ens dona temps d'escoltar, malauradament, però vaja, buscarons d'una cosa que es pot penedir molt fort la gent. És de no venir demà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. I és que un any més hem organitzat un festival amb un cartell, Buscarons, que no sé si t'ha costat molt construir o no.
3: Increïble! Sí, com no? Sempre tenim els números 1 de l'any. Mira, començarem amb la Maria Jaume, que ve de triomfar molt amb el Sant Domingo Forever.
4: Sí.
3: Després el Marcos, que tenia en compte que de moment ha editat 3 cançons, serà una cosa ràpida i fàcil. 10 minutets, fent els 3 hits, pa-pa-pa. I l'últim el publica justament demà. Seguirem amb els Amics de les Arts, que feia més de 12 anys que no es presentaven a la Mercè.
4: Visca!
3: Després Catarres, que sempre és una festa, i acabarem amb Teràpia de Xoc i aquell mític Sense Tu.
5: Sense tu!
1: Quants titulars que ens ha deixat, com una metralladora a l'Albert Buscarons. A quina hora podrà accedir la gent a l'Avinguda Maria Cristina, per aquells que volin estar a primera fila?
3: A partir de les 7 de la tarda, segurament.
1: A partir de les 7 de la tarda.
3: I tenim una sorpresa. Abans que comenci tot, tenim una sessió de Zumba de 15 minuts.
5: Què dius?
3: Amb els Amics d'Eurofitness.
1: No m'ho perdo.
5: Que guapo.
1: No m'ho perdo. Que deixin-ho
6: pensar que va dir que me salia Leo Harlem.
5: No sale Leo mañana.
1: Jo m'apunto perquè ara estic en una dieta d'aprimament i he de fer dèficit calòric. Vull dir que estaré allà amb els Eurofitness donant tot.
5: Què passa?
1: Que la pudor suat que fotré, no? Després amb els concerts...
3: No compensa.
1: Bueno, escolta, una nit inoblidable en qualsevol dels casos, a partir de 8:15 del vespre, entrada lliure, això és molt important.
3: I tant.
1: Molt important, per celebrar la Mercè, amb el suport de AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofinis, Galetes Birbes, Santanderes Music i Veolia. Després de la sessió de fitness, unes galetes i a seguir. Fem una pausa i, Toni Clapés, bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
5: Hola, Toni, que guapo.
1: Vindràs demà als concerts de la Mercè?
7: Allà estaré. En primera fila, potser en primera no, però en segona o tercera sí.
1: No, que tu estaràs al backstage, com els artistes.
5: Ara.
6: Tu ets molt alt per posar-te en primera fila. Taparies a tothom.
5: Ai, talent, eh? Gràcies.
1: Has vist com m'he guanyat mig puntet a la nota final?
7: Està bé. Avui vinc de bon humor.
5: Fixa't.
8: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
12: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i 4 varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
13: Ui, què et passa?
14: Uf, una estrebada al bessó.
13: És que no et pots saltar mai l'escalfament. Divendres 25 vine a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els que

0: Terres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a un preu imbatible de 8,49 € al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.
3: Matina Codina.
4: Estan l'Ernest Codina, l'Alan, el Cazorla, el Sergi i la Mar. Està ple d'idiota.
3: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
5: Efectivament, aquí estem, els del Matina Codina, en la recta final del programa d'avui, edició 1120, que no sé com ha vist el Toni Clapés. Et veus en forma, dius que estàs content avui.
6: Força bé, força bé.
5: Ah, mira.
6: Avui us he de felicitar abans
5: almenys
6: que res.
5: Almenys que el vegi bé algú, programa.
7: Sí, sol.
8: Què vols dir? No hi ha gent que el vegi bé o...
5: Mira, avui us he de felicitar perquè hi ha hagut uns quants espais, no només un, uns quants espais que m'han agradat i que, a més, us engloba tot l'equip. M'ha encantat el reportatge de la Mar.
9: Sí.
5: M'ha agradat el tema dels esprais del Congrés que portava el Cazorla.
9: Toma!
5: La tele de l'Alan, meravellosa. I, bueno, i el Sergi amb la història del casament que va acabar en batalla campal.
9: Sí, li va entrar jo la notícia.
10: Sí, o sigui, la secció que sí que m'he preparat, que és guió meu, una merda. Però la notícia reciclada de 20 minuts, excel·lent.
9: Ai, una cosa que m'ha quedat viu.
5: El que m'ha agradat.
9: Vale.
5: Si vols et dic el
11: que l'has hecho tú, por eso...
5: Tot plegat, per cert, amb una realització magna. A càrrec de l'Ernest.
8: Sí, jo només vinc a realitzar. Jo no faig res més, aquest programa.
11: Bueno, se más cosa en también pincha luego.
5: Estàs dirigint
8: i... No, no, i parlant, i conduint, i fent moltes altres coses. Però si per tu sóc un més realitzador, sóc un trirealitzador de ràdio, ja està.
9: No és radiofonista,
5: de veritat, si cada cosa bona que dic de vosaltres us heu d'enfadar, a partir d'ara...
8: És que dius, és que dius les coses a mitges, Toni. Si dius les coses, les dius senceres. Ja
5: bueno,
8: ja
5: ho retiro. El Sergi ha estat terrible, la pitjor
9: secció. Ja, pobret, home, que diu coses bones.
5: I l'Ernest, que fot una realització de pena.
8: No.
11: Però i per què em poses a mi en el paquet?
9: Perquè també t'has queixat, els únics agraïts hem sigut el Xavi i jo.
5: I jo també, però no he pogut parlar.
9: Ah, perdó.
5: I el Lillo.
8: Bueno, va, i el pitjor del programa què ha estat?
5: Bueno, el pitjor ha estat la informació del temps de l'Abel Caral, que no sé com s'ho fa aquest tio, que, hòstia, sempre acaba amb friquis, en aquest cas amb el Mauri i la Marta, els tres, Abel, Mauri i Marta, fent la crònica i, bueno, donant uns consells patètics que hem hagut d'escoltar més, com si fossin seriosos.
12: Veus que Inca va arribar a 33-34 graus?
8: I tant,
12: i si tornarà a arribar avui, Francesc...

0: temperatura. Fins i tot durant la mateixa nit comença d'una manera i de cop i volta, sí? A les 3-4 horetes, estàs dormint, refresca, però no te n'adones perquè el teu cos està en fase REM.
1: I has de fer el canvi d'armari a mitja nit.
0: Correcte.
2: No, correcte, no.
1: No, però jo l'altre dia vaig haver de llevar-me a tancar la finestra perquè fresquejava una mica.
3: Joder. Mare de Déu.
1: Que guapa.
3: Mare de Déu.
4: Terrible. Terrible, sí, perquè, sí, més, sí, clar, sí, vull dir, estaven omplint minuts de ràdio.
5: Estic molt d'acord.
4: Sí, sí, però, sí. I que donaven enlloc.
5: Jo, és que... Estic totalment d'acord. Hi ha moments que hauria de...
1: Has abandonat.
5: No, és que hauria d'entrar d'ofici a dir que ja n'hi ha prou, però llavors se'm diu que sóc un sec.
3: Hola, és que tu ets sec, Arna.
5: Va, en fi.
4: És estrany perquè, segons tu, ho has fet molt bé.
1: Ostres!
3: Buah!
1: Quina alegria em dóna no estar en aquest marrón.
6: Mira que venia content, el Toni.
5: Sí, a més, la Bel Caral té la principal virtut d'això que dèiem fa un moment, que és que, per dir que fa sol, 2 minuts de crònica.
3: Oh,
4: exacte. Ostres.
1: Ara.
4: Però bueno, això deu ser
6: pobre
4: culpa
6: senyor
4: de qui no editi el programa.
5: Bueno, va, ja està.
6: I realitzi.
5: Quina nota ens queda avui, Clapés?
4: Per un programa ple de friquis a la secció del temps. Però també amb seccions entretingudes i divertides per part de tot l'equip. La nota del Matina Codina d'avui és... un 6.
1: Home!
5: Doncs amb un bé marxem a esmorzar. No sé on esmorzarem avui perquè està tot tancat a Barcelona. És festiu de la Mercè.
7: No tot, eh?
5: Ah, no? On heu anat?
7: Hem fet una sortida ràpida i puc dir la...
5: Això és el que feu de 10 a 11, no?
6: A mi m'han portat un entrepà.
5: Aneu a buscar esmorzar
1: perquè
5: por ahí.
1: Perquè ens demana la Mar, que és coixa. Yeah. Igual que tu ets sec, hauries d'estar a la 11, ella és coixa i li hem anat a buscar... I és més, t'hem preguntat si volies i tu, que estàs ferm amb la teva situació esportiva,
5: no és,
1: has dit que no.
5: No és veritat, perquè vaig anar a sopar a fora i...
1: Vale.
5: Vaig passar...
1: Sí. Com ha pinxat de noche, eh?
5: No pinxen.
1: Eres un guarro, com l'Adam, eh?
5: Tu, va, ja en tinc prou.
1: T'atorni a pinxar.
5: Ara, Lillo, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
5: Sergi Ferrer, moltes gràcies. Marc Puga, moltes gràcies. Gràcies, Xavi Cazorla. I gràcies també a l'Abel Caral.
1: Això sí que no pinxa.
5: Ja,
7: no.
6: O sí.
5: A l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo i a l'Arnau Molet, que pren el Radio Barrac 105 fins a les 2.
7: Oye, y el estudiante de prácticas, que también está por aquí, ¿verdad?
5: Ha vingut.
6: Ha
1: venido. Crec que avui...
5: Avui
1: no.
5: Jo li vaig donar festa, però vaig dir...
7: Ja està.
1: Crec que ja se l'havia agafat.
6: Demà és el seu últim dia.
5: A tot això, soc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa i als barcelonins que... Que tingueu bona festa major.
1: Ara.
5: Adéu, adéu.
8: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina. 105.

0: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies. Sabrina,
1: Madonna. La teva música a RAC 105

Carpenter i amb la que arrenquem aquesta nova hora. I got something I want to talk about. La teva música amb Arnau Moret. Dia de la Mercè a Barcelona és festa, de fet. Llegia el titular que fins a les 11 de la nit d'ahir van sortir 462.000 vehicles de la ciutat, eh? En fi, no és festa tot arreu. Hi ha gent que treballa, per això estem aquí en directe. Salutacions a l'Arnau Molet, eh? I el que treballa també avui és Bruno Mars, que ha vingut exclusivament aquí a cantar-nos això, mira. Està escalfant la veu, a poc, agafa carrerilla. Va, Bruno, tot teu, eh? Això es diu Marry You. Benvinguts, bon dia!

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
1: Tradició, cultura i natura en família.
0: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
1: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
0: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
1: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Ui, què et passa?
3: Uf, una estrabada al passó.
2: És que no et pots saltar mai l'escalfament.
4: Divendres 25 vin a moure't amb Clubs Eurofitness i la seva sessió Zumba des de l'escenari de Maria Cristina just abans dels concerts de la Mercè de RAC 105. I després podràs donar-ho tot amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos. Clubs Eurofitness i la Mercè de RAC 105, el millor combo.
0: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
5: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
6: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
5: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Mary Short.
8: La Mercè de RAC 105
9: amb Marcos.
10: No, el pistatxos diu pas tu.
8: El 25 de setembre.
9: Des de 2:15 del vespre.
8: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

Estant tu era tan guai, sí. Però escolta, si marxes, tanca la porta i no t'emportis el ventilador, eh? Perquè la calor encara apreta i el necessitarem almenys els propers dies. Banda Neon, Buhos i Mon DJ amb aquesta autèntica èxit. Una de les cançons de l'estiu en català, sens dubte, que també doncs, ens venia de gust recuperar en aquest 24 de setembre. I aquí seguim, acompanyant en directe des de RAC 105, ara amb Gracie Abram. Serà un one hit wonder?

0: Doncs té aquesta atmosfera especial, aquesta cançó de Tame Impala. És de la banda sonora de Spider-Man. Cançó que ha sonat per tot arreu i per això, evidentment, doncs, forma part també de la teva música de Rack Sensi. Es diu Loser. A veure, t'he d'explicar una cosa que val molt la pena. I és que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya. I si a més et canvies a Línia Directa, et milloren el preu de la teva assegurança de moto directament. Pren nota, va. 917-700-700 o liniadirecta.com. 917-700-700 liniadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Aquest és el so.
2: Rack Sensi. La teva música.
0: Va, que la música no para i ara mateix és el moment de Jack Jones al costat de Ray. De fet, amb aquesta va ser amb la que vam conèixer Ray. Després ha tingut una carrera brillant. Però fa uns anys ens cantava aquesta, You Don't Know Me.

0: REC 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
4: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
3: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
4: catalunyaplans.com.
0: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqüeducte, el Fòrum, els jardins de Joan Maragall, Palauet, Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
5: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
6: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
7: Ei, ei, ei, RAC 105.
8: Hola, RAC 105.
9: Ostres, m'encanteu, sou una passada.
10: Ho foteu molt bé.
11: Sou collonuts.
12: Sort en tinc, RAC 105. RAC 105.

Imagines milers de persones cantant a ple pulmó aquesta cançó dels Catarres diumenge sense drama? Doncs no t'ho imaginis. Vine demà divendres a la Mercè de RAC 105, que ja saps que tenim una festassa preparada i un dels artistes principals són els Catarres. Però és que no venen sols. També hi haurà els Amics de les Arts, Teràpia de Xoc, Maria, Jaume i Marcos amb K. Per tant, demà, a partir de 8:45 del vespre, t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina. Concerts gratis de la Mercè. Jo no m'ho perdré, ja t'aviso. Espero que tu tampoc. Camí de 12:45. Ara et giren.

El Siderran, amb una cançó ben lluminosa que es diu L'Última. Després del tututurú la cosa era molt difícil de superar, però crec que amb aquesta doncs també han donat la tecla, han tocat la tecla, vaja. Veurem què passa els propers dies i propers mesos, però a mi això d'entrada m'ha encantat. Té bon rotllo, té bon ritme i és una cançó que es deixa cantar des del primer moment. Va, que anem ja a direcció a les 12 del migdia, acompanyant tan rigorós directe en aquest dia de la Mercè. Festiu a algun lloc, però els altres no, eh? Els altres estem treballant i per això, evidentment, estem aquí fent de costat. I avui, mira, com que és un dia especial, ens prendrem la llicència de posar una cançó del record, va. Perquè sí, perquè ens ve de gust. Any 2002. Els Coldplay arribaven amb el seu segon treball i ens robaven el cor amb aquesta autèntica meravella. Una cançó que sona d'escàndol i que es diu In My Place. A gaudir-la, va. Oh.

0: la teva música.
1: RAC 105. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
7: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
8: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Verisure.
10: Portes tota la vida escoltant-nos.

0: gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: I'm Olivia Dean.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direc 6 Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: Julieta, que t'has buidat la samarreta. Joan Dausà, Mama Duixa, amb aquesta que jo crec que ja podem dir, sense por a equivocar-me gaire, que és una de les cançons de l'estiu en català. No? Arriscaré una mica més. Diré que és la cançó de l'estiu en català. Per molta gent, segur, eh? A casa meva això ha sonat molt, ja t'aviso.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 3 de les 12 del migdia d'aquest 24 de setembre. Dia de la Mercè. Sí, aquí estem, acompanyant, de fent de costat. No estaràs mai sol si tens una ràdio, clar que no. Perquè nosaltres aquí tenim els grans èxits dels artistes d'aquí i de fora. Els internacionals. I hits d'ara i de sempre com aquest. Justin Bieber arriba a les nostres vides amb aquest Baby... que, en fi, encara a dia d'avui la sabem de pe a pa.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
4: Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb Galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta un esbirba.
5: Sense tu jo.
4: Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
6: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc.
4: I amb Galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
7: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
8: Amics.
7: Llocs.
8: Moments. Somnis.
7: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. Si com no toca a Espanya, Euromillones. No hi ha res més gran.
9: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
10: Potser aquesta?
11: No, els pistatxos diu pasto.
0: O bé aquesta.
12: Diumenge sense drama.
10: I què me'n dius d'això?
12: Segurament t'estimo.
0: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
0: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
10: Marcos.
0: Els Amics de les Arts.
10: Maria Jaume.
0: Teràpia de Xoc.
13: Com dius?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
14: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
15: Escoltes tots els èxits de la música.
0: La casa dels teus artistes.

Doncs aquí tenim a Calvin Harris, que, a més de tots els premis que ja ha anat aconseguint al llarg de la seva trajectòria, també en té un de nou. Té concretament un rècord Guinness, el tio, per reunir a 1,6 milions de persones per veure un sol DJ, que en concret és ell, sí. I va ser a Rio. No, perdona, a São Paulo, això sí, a Brasil. Va, continuem avançant i ara ho fem amb Gina Stein, Nil Moliner. Per cert, la Mar Puga els ha entrevistat i pots veure un tall d'aquesta conversa que van tenir l'altre dia. El nostre Instagram, de fet, s'acaba de penjar fa, 5 minutets. @RAC105. Amb qui estaràs?

És Ariana Grande amb aquesta veu meravellosa i amb aquesta cançó que es diu Into You, sonant una vegada més aquí a RAC 105. Bé, demà tenim festival, eh? Ja ho saps. Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Tenim un dels concerts més importants de l'any, pràcticament, eh? Perquè hi ha ni més ni menys que els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume, Marcos MK i també els que arriben ara mateix, una de les formacions també més importants a nivell català. Ells són els Amics de les Arts. Aquesta segur que no faltarà perquè és la més nova i té un rotllo així musical que enganxa moltíssim. Es diu Segurament t'estimo, a RAC 105. No cal.

0: REC 105 Barcelona. Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
2: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
1: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
2: catalunyaplans.com.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
3: Miley. Teddy Swims. De Bausa. Uget.
4: I els nostres números 1.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Soc el Guillem de Bugós.
7: Alfred García.
8: Tinc flaues i stay home.
9: Fumira des del País Valencià.
10: Som els Ties.
11: Soc el Migui Núñez.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
13: Som els Catarres.
3: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
3: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
14: La vida està cada cop més cara.
15: Els preus no paren de pujar.
16: Un mango, 9 euros.
17: Robatori.
15: Inflació!
14: Necessites estalviar.
15: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
14: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
15: No pots canviar d'emissora.
18: No pots escoltar una altra cosa.
15: RAC 105.
14: La teva música.
3: El so de RAC 105.
19: RAC 105.
3: Evoluciona.
19: RAC 105.
14: Què?
3: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105.
14: RAC 105.
3: Més moderna.
14: Més moderna.
3: Més potent.
14: Més potent.
3: I amb tres noves notes.
20: Però què locura és esta?
3: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
14: Renovat.
3: La teva ràdio de sempre. Ara, més moderna que mai. RAC 105.
0: La teva música.

0: Ja els coneixies, es diuen The Bauza. Aquesta cançó magnètica ens ha atrapat moltíssim aquí a RAC 105, per això l'hem cregut necessària incorporar a la teva música. Va, que continuem avançant, en tenim molt més per seguir-te acompanyant.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105, la teva música.
0: I et dic una cosa. Estàs sa i estalvi, ets al lloc correcte, ets al lloc adequat, ets a RAC 105 i està sonant Capital Cities, amb la que jo crec que és la seva cançó insígnia, una cançó que des que la van publicar que no ens la podem treure del cap i no m'estranya perquè té una qualitat enorme.

Hi ha cançons que parlen d'amor i aquesta no, eh? Aquesta parla de l'atracció més carnal, podríem dir. Artemas, que ho deixa clarament el títol, eh? I like the way you kiss me. I aquesta pressió que traspua aquesta grandíssima cançó que també recuperem aquí a RAC 105. Va, camí de la una. I ara anem a recuperar una cançó de fa uns quants anys, concretament el 2011. Fan, amb Nate Ross al capdavant, van escriure aquesta cançó que es diu We Are Young. La curiositat de tot plegat és que diu que la va escriure amb una ressaca monumental.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Coneixes Open Room de Prepsol? És on trobo les respostes a tots els temes relacionats amb l'energia de la mà d'experts.
3: Més de 50.000 persones comparteixen coneixement a Open Room, una comunitat oberta a tothom que ofereix cursos, esdeveniments i informació des de diferents àmbits. Descobreix-ne més a fundacioRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de compartir.
4: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
5: les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i a més pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
6: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
7: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
8: A la Mercè de RAC 105 celebrem com una ciutat, un sentiment, una emoció es transforma en festa.
9: I en l'art de transformar, a Veolia hi tenim molt a dir, perquè ens esforcem cada dia per ser un referent global en serveis d'aigua, energia i residus amb el propòsit d'accelerar la transformació ecològica. Treballem per construir un futur més sostenible i un món més respectuós amb el medi ambient.
8: Dimarts 22 de setembre, deixa que la música es transformi amb els Amics de les Arts, els Catarres, Teràpia de Xoc, Maria Jaume i Marcos. Viu la Mercè de RAC 105 amb Veolia.

castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera a Montmeló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial.

0: Bruno i la Carol. És que queden bé aquests dos noms junts, no? Carol G, Bruno Mars, estil. Ai, sí.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Ben romanticots que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 4 de la 1 del migdia d'aquest 24 de setembre, semifestiu. Ho dic semi perquè només és festiu que jo sàpiga a la ciutat de Barcelona. Per tant, aquí estem per acompanyar a la resta i els que estigueu de festa també, evidentment, eh? Ara moques gràcies i amb aquesta la gent que estimo. Benvinguts.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
3: Doncs tant com vulgui bussejar.
2: Genial. I quant d'oxigen queda?
3: El que vulgui, també.
2: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
3: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
2: I quants de cetacis?
3: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
7: Mm-hmm.
6: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
9: Citroën.
8: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
10: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direcció Tuxal, AMB Bus Metropolità.
11: La Mercè de RAC 105.
12: Amb Maria Jaume.
13: M'agradaria ser una...
11: El 25 de setembre...
14: Des de 8:45 del vespre...
11: A l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.

0: Déu-n'hi-do, el Marcos, el que ha aconseguit amb aquesta cançó, recordar-nos a tots que no, que en català no es diu pistatxo, que la forma correcta i genuïna de dir-ho és festuc. I demà el tindrem actuant a la Mercè de RAC 105 i ens ho recordarà en directe i farem uns bailoteos al seu costat. Pinta que ens ho passarem molt bé. Va, atenció, pareu bé l'orella perquè això us interessa. Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i ho portes a Línia Directa, pagues un 40% menys garantit, I amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Doncs truca'ls, va. O entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: RAC 105. La teva música.
0: Va, i continuem avançant en direcció ja. Bé, superant el punt d'un quart de dues. Ara és el moment de Britney Spears amb aquesta cançó que és una de les seves més mítiques. La coneixes, es diu Tòxic.

Dràcula, Tame Impala al costat de Jenny, de Blackpink. Que bé que sona aquesta nova col·laboració, aquesta nova versió d'un tema que ja havien publicat els Tame Impala, eh? Però amb la seva veu, amb la veu de Jenny, la cosa ha millorat. A veure, va, que demà tenim festa grossa. No sé si estàs al cas, però demà és la Mercè de RAC 105. Sí, senyor! Doncs sí, tenim festuqui grossa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, una nit inoblidable amb les actuacions d'El Marcos, sí, també Maria Jaume Mírala. Tampoc hi faltaran els Catarres. I també els Amics de les Arts, mira'ls. I el retorn dels missi mítics, els clàssics, Teràpia de xoc, mira, mira, mira. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets, sense tu. La veritat és que serà un momentàs quan soni aquesta cançó. Jo ja m'imagino tota la gent amb la llanterna del mòbil il·luminant l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Recorda, això comença a 8:45 del vespre. No us perdeu la Mercè de RAC 105 amb el suport d'AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander's Music...

0: Ai, sí, quines ganes, tu.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Superant el punt de 2:15 del migdia, i ara és el moment de rem al nigerià, també molt ben acompanyat, en aquesta ocasió, de Selena Gomez. Mira'l. Sonant amb aquest ritme afrobeat.

0: Ariana Grande, que sembla que de moment no està passant pel seu millor moment a nivell, doncs, de forma, perquè ha abandonat els escenaris després de les crítiques rebudes pel seu aspecte físic i tot plegat. En fi, sigui com sigui, aquí la tenim cantant No Tears Left to Cry. Brutal.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: I ara una altra veu femenina, en aquest cas la de Billie Eilish, amb aquest Birds of a Feather a RAC 105.

Ho arriscaria tot per tu, eh? Bruno Mars, déu-n'hi-do. Grandíssima balada que es diu Risk It All i que, evidentment, sona aquí a RAC 105, que em sembla que jo m'acomiado. Salutacions a l'Arnau Mulet. De seguida el Buscarons amb molt més, eh? Abans, atenció, perquè encara tenim temps d'escoltar una novetat. Ells es diuen Mike Hallis, arriben des de Vic i ens presenten aquesta cançó que, la veritat, ens fa ballar molt. Es diu Ballo Sense Tu. Va, que vagi bé, fins demà.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions.
5: Amics.
4: Llocs.
5: Moments.
4: Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
6: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Matina Codina Best Moments.
11: Acciones que han perjudicado.
12: ¿Qué?
13: ¿Qué?
14: ¿Qué?
15: Claudia, quin ha estat el planasso que estàs explicant a tothom avui a l'oficina?
16: Valen.
15: Res.
17: Amb les primeres notes.
18: Julio en regalava aquest Gangsters Paradise.
19: Claro que sí, claro que sí. Hombre.
20: Com l'has deixat pel final,
21: ella, eh?
20: Em vaig confondre, perquè el meu fill va estar tot el, hòstia, el cap de setmana ballant el Gangsters
22: Paradise. Adéu.
20: No recordo com es diu.
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: la nova cançó d'aquest jove americà, enamoradíssim de la seva dona, ens ho repeteix pràcticament a cada cançó. Alex Warren amb Fever Dream. 2:03.
1: La teva música amb Albert Buscarons.
0: Hola, què tal? Benvinguts un dia més. Després del Molet, salutacions a l'Albert Buscarons. Encara molta tarda per endavant per gaudir de números 1. Com una de les importants als oques grasses que aviat ens deixa, però amb una herència que no ens l'acabarem en anys. Cançons com Sort de tu, que arriba tot just després d'aquesta de The Weeknd, una de les primeres grans estrelles en visitar Barcelona en directe en aquest inici de temporada. Aquesta és In Your Eyes.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
4: Millor que genial.
3: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
5: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
6: O bé aquesta?
8: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
8: Segurament t'estimo.
6: Tot i que aquesta altra...
7: M'avorraria sa memòria.
6: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
6: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
6: Teràpia de Xoc.
9: Com dius?
6: Torna la Mercè de RAC 105.
10: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
11: RAC 105 Barcelona. Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona. Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
1: RAC 105.
12: On sona el millor dels millors. Els millors.

tirador en marxa a aquestes hores. La cançó de Banda Neon, Buhos i Mont DJ, posant en valor una vegada més una cosa tan nostra com la rumba catalana, i encantats que ho continuïn fent. Seguim avançant, ara amb una qüestió ben diferent, aquest Messi de Lola Young.

Que ben segur aquesta cançó t'ha cridat l'atenció en aquestes últimes setmanes. Doncs per atenció, perquè aquesta artista, que és nova, ja té dues cançons col·locades al top 5 de Spotify a nivell global. Les cançons del seu disc de debut són una autèntica bomba del moment. Ain't in LA és la que acabes d'escoltar. I recordaràs el seu nom perquè s'assembla molt al d'un altre gran artista, Adela. Doncs tal qual. El seu debut de Rec 105 és immillorable. I aquí seguim, ara amb Daft Punk i el seu número 1, Get Lucky.

0: La Mercè de RAC 105.
1: Amb els Catarres. Diumenge sense
0: el 25 de setembre,
1: des de 2:15 de 9 del vespre,
0: a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Ja comença a fer-se

Aitana confirmant-se com una estrella d'abast global. Més de 20 països amb aquesta cançó, com una de les més importants d'aquest estiu, aquesta i superestrella, i totes les que estan sorgint del seu disc Cuarto Azul. Aquest 6 de febrero, deixa'm posar-te una de les últimes en arribar a RAC 105. Una artista que fa molts anys que coneixem. De fet, la coneixem des que era una criatura ben petita, estrella de Disney Channel, i ara completament canviada, Miley. El seu retorn és Bass Persuades. Step

I aquí és on va començar tot. Harry Styles ja despuntava com el líder de la banda i finalment és qui ha tingut una carrera en solitari més brillant i més exitosa. One Direction, amb la seva primera cançó What Makes You Beautiful, fem via cap a les 4 de la tarda avui dijous, ara amb Bebe Rexha.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i, a més, pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a líniadirecta.com.
4: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
0: Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb Galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta un esbirba. Sense tu jo. Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
5: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc.
0: I amb Galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a un preu imbatible de 8 euros amb 49 al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.

0: posa't al sol una estoneta, Julieta. A assecar-nos amb la música de Joan Dausà, aquesta la seva cançó Mama Dutxa, una de les més imprescindibles i importants d'aquests mesos.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Què tal? Són les 3 i 3 minuts i si alguna cosa estem desitjant aquesta setmana és que arribi ja divendres, que de normal ja és el desig habitual, però amb el concert de RAC 105 encara tenim més ganes del que és normal. Doncs vinga, a celebrar el divendres o el Friday, que diuen aquí els Riton.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
3: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: ¿Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
6: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar.
8: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
1: RAC 105 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Benis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
9: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
10: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
1: La teva música.

En Damiano David, que ens ha conquerit també amb el seu projecte en solitari i cançons com aquesta, El sol somí, que entra la mar de bé, oi que sí, a aquestes hores? I havent dinat, s'hi posa també molt bé aquesta de Ugel per anar cremant calories. Ja d'anar avançant feina, no et sembla? Aquest és el Jamaican.

tan, tan. Quina melodia aquesta, eh? Passen els anys i seguim enganxats a aquest Symphony cada cop que treu el cap a Rec 105. La casa de Clint Bandit i Sara Larsson continua sent, en ple 2026, un encert total. I ara, una de les més actuals, número 1 arreu del món, Talk to You de Another.

Aquesta és Kelly Clarkson amb una cançó mítica de la història de Wrexham 5. What doesn't kill you makes you stronger, diu. No estem preparats perquè d'aquí 10 dies, s'acomiaden Oques Grasses. Serà el primer dels seus 4 concerts a l'Estadi Olímpic, dies 5, 6, 9 i 10 d'octubre. Moltes ganes de viure per última vegada en directe cançons com aquest Elefants.

destinat a la mà d'Ed Sheeran en aquesta cançó, que ha fet especialment per aquesta girl band, les Cats I Am Animals, camí de les 4 de la tarda. I aquesta matinada Taylor Swift torna a proveir els seus fans amb nou material. Reedició del seu nou disc, The Life of a Showgirl, amb 4 cançons noves. Apa aquí. I la tens ara amb Cruel Summer.

0: Ginestà i Nil Moliner, amb qui estaràs? Tremenda la seva cançó a duets, amb la que comencem una hora més de música.
1: La teva música.
2: Amb Albert
0: Buscaró. Saludant especialment els de Barcelona, l'altre dia era els de Tarragona. Segueixen les festes a tot Catalunya, avui la Mercè. I demà amb concert de Rack 105, ja saps, a l'Avinguda Maria Cristina a partir de 6:45 6 hores de música non-stop. Va, que seguim. Presentacions de l'Albert Buscarons, ara amb un autèntic omplepistes de fa un parell de temporades. Una banda rock que fa una versió d'un grup pop i ara versiona un DJ d'electrònica. Mare de Déu. Disturbed.
3: Hello.

0: son. La teva música.
1: RAC 105.
0: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direccis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
3: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
5: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
6: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
5: i li traslladarà les teves preguntes.
6: Que ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
5: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
6: Que si tu he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
5: i Estrella Damm.
1: RAC 105 Barcelona. Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
7: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
8: No pots canviar d'emissora.
9: 9 hora a la matina, Codina, d'aquest primer programa postvacacional.
10: Quins seran els èxits del futur?
11: I'm Levirin. I'm
12: Benson Boone. This is Dua Lipa.
13: This is Daniel Dyer.
7: La història continua. La teva música.

Doncs uns quants anys després torna a prometre una gala de premis d'MTV. Serà la matinada de diumenge amb actuació espectacular de Madonna, que s'encarregarà d'obrir la gala, potser amb aquesta cançó. Deixem enrere el Bring Your Love per donar pas a Timbaland i Katy Perry.

Tota una superestrella, la nostra estimada Aitana, en un moment en què et recordem que ja ve, ja arriba la millor festa de l'any. Ja tenim de nou amb nosaltres la Mercè de RAC 105. Ostres, quines ganes, eh? Demà a partir de 8:45 del vespre, l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, els números 1 de l'any en un sol escenari. Els Amics de les Arts, els Catarres, la Maria Jaume, Marcos i Teràpia de Xoc. Tot, recorda, a partir de 8:45 del vespre, no et perdis, la Mercè de RAC 105 ja arriba. Tu també ho estaves esperant, ho sé, així que com l'accés és lliure, ja us esperem a tots els que vulgueu venir. Tot això amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santanderes Music i Veolia. I ara tenim aquí, torna la Mercè de RAC 105 demà divendres. Yeah.

Després d'uns quants anys de carrera, ha estat justament el 2026 quan Sutherland han tingut el cop de fortuna definitiu, que ha enlairat la seva carrera de quina manera gràcies al Tuturu, que aquí seguim cantant i celebrant de la mateixa manera que el primer dia. Estem fregant ja 3:45 de la tarda, encara molt dijous per endavant, tota la tarda per seguir gaudint de números 1 i de talents infinits com el de Teddy Swims, que torna amb Mr. Know It All.

0: Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric... Perdó,
4: És Juan es tonto.
5: Juan es loco.
6: La gente está muy loca.
7: Aloca tu, calma.
8: Mare de Déu, sí.
9: O sea, que están fatal.
10: Fatal com sempre.
7: Ui, sí.

0: Déu-n'hi-do, com hem començat, tu? Bona història, a càrrec de la banda Neon, amb els Búhos, amb un DJ, porten el ventilador, que no para de girar, home. Més amb aquestes calors, eh? Mira que semblava que ja estem a la tardor, però encara fa una calor que no vegis, tu.
1: Ai, sí.
0: Va, doncs mira, com ara comentàvem, primera edició... No, primera no, ja segona, no? Oh, com estic avui. Segona edició de tardor. Ui, ui, ui, ui. No em feu cas, eh? No em feu cas. Porto una setmana que dormo poc. És el que té, és el que té. Va, com sempre, és un plaer estar al teu costat. Salutacions a l'Enric Font. Hola, eh? Hello.
2: Hola, bebé. Sí,
0: hola, bebé. Fins a les 9, lien la parda, aquí amb una nova edició del Ja Tarda. Va, prepara't, perquè de seguida per aquí tenim tema del dia, ja veuràs. Molt actual, per cert, tot i que viatjarem en el temps, això també. Però és molt actual, ja veuràs. Jo crec que t'agradarà. Això per una banda. Per l'altra, tenim batalla de cançons, un roast musical d'aquells brutals, on triaràs tu la teva cançó preferida. Sí, a través del WhatsApp. A més, la versió del dia. I mira, parlant de WhatsApp, tots els teus comentaris que pots enviar ja mateix, si vols.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara! Va, participa. Explica'm coses. Què estàs fent ara, que sóc tafaner? Què, teniu festa? Que ets de Barcelona, tu?
2: Hola.
0: Quines penques. Va, que avui és la Mercè. Va, això ho comentarem d'aquí una estoneta. Sí, sí, sí. Va, dit això, anem-hi de cara, perquè tenim una ben xula, com per exemple aquesta del canadenc The Weeknd, començant amb el seu Save Your Tears. Va, pujem-lo!

0: Ep, tu!
1: Sí,
2: ja tardes.
3: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
4: Si bé tu vols passar...
5: Sí, claro.
4: ...a l'Enric Pont. Has d'escoltar...
5: Es ria?
3: Doncs sí.
6: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.

0: tremenda. De fet, una col·laboració que a mi em va flipar. Em va esclatar el cap quan vaig descobrir això, aquest treball de Karol G amb Bruno Mars. Still. Aquelles tendres que enamoren a qualsevol, eh? Oi, oi, oi. Va, re, uns 16 minuts que passen de les 5. Aquí estem al Ja Tardes.
1: Hola.
0: Hola, hola, hola. Va, anem a encetar el tema del dia, que avui és curiós. Avui és curiós el tema del dia. Que, per cert, bona tarda, si no ho he dit abans, i bona mercè a tothom, els de Barcelona, almenys. També hem de dir que avui és l'últim dia de les festes de Santa Tecla a Tarragona. Vull dir que avui s'ajunta tot, sí, sí, sí. Uns comencen, altres s'acaben, però bé. Avui la Mercè, patrona de la ciutat, i també el sant de totes les Mercès, Merceretes, Mercedes, Merceditas, Merches, bueno. Doncs això, felicitats, escolta'm. Per cert, com es nota que és festiu aquí a la ciutat, eh? Sí, sí, que he pogut aparcar, aquí a la porta. Oi, escolta'm, jo he vingut amb moto. Ai, tela, tela. És que hem d'explicar tantes coses, però tantes, tantes. Però va, anem-hi de cara, perquè el tema del dia d'avui va d'una notícia que, bé, m'he assabentat a les xarxes, perquè no sé si ho heu vist, que Warner Bros. Acaba d'anunciar que tornen els Gremlins, home! Sí, les bestioles aquelles, que si es mullaven, cuidadín, cuidadín, eh? Oh. No, no, de debò. Sí, sí. Torna Gremlins... Bé, faran Gremlins 3. Serà una realitat i arribarà als cinemes el 6 d'octubre del 2028, tu, escolta. Sí, sí. Ja va dir el 1980, no? No. Clar, i això ens ha fet pensar... Escolta'm, si els 80 estan tornant amb tanta cosa, saps? Estan donant vida a coses dels 80. Per això volem saber què t'agradaria que tornés dels anys 80, eh? És el que volem saber. No sé, potser, clar, si parlem de sèries, l'Equipo A estaria bé, o MacGyver, o no sé, el Cotxe Fantàstico, tu, sí. Michael? Michael? Sí, sí, sí. Clar, si parlem de pel·lis, a part dels Gremlins, també estaria que tornés, mai millor dit, Regreso al Futuro. Sí. Oye, Doc! ¿Volvemos al pasado, futuro, presente? Clar, o Dirty Dancing. Saps que m'agradaria que tornés dels 80? Les recreatives. Sí, allò que et deixaves totes les monedes que portaves per jugar, no sé, al Pac-Man, aquestes coses. Sí, sí, jo clar, som més de cap aquí, però... O no sé, podrien tornar els Walkmans, podrien tornar els casets... O fins i tot aquells xandalls amb aquells collos, aquells colors llampants. Anava a dir una altra cosa, no, no, no. O aquells cabells amb lac a tope, saps? No sé, el que et passi pel cap, què és el que et faria més il·lusió que tornés dels 80? Quin invent recuperaries d'aquella dècada? O què voldries que tornés? Sí. Tot això, com sempre, a través del WhatsApp.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Sí. Avui viatgem en el temps, com fem últimament, i tornem als 80. Què t'agradaria que tornés d'aquella dècada? Doncs explica-m'ho. I al tanto, perquè entre tots els que participeu, sortejarem... Enric Font, que mola mogollon! Les samarretes... Anava a dir els gots, no? Samarretes del Ja Tardes, les noves, que hem estrenat aquesta mateixa setmana. Si vols una samarreta xula, xula, la podràs lluir, pel carrer, ja t'ho dic. Perquè mola molt. Doncs participa, vinga, va, fot-li.
3: 608. 71-71-41.
0: Exacte. Bum, bum. Ole. Doncs va, qualsevol cosa dels 80 que t'agradaria que tornés, explica-me-la, eh? Sí. Qui sap què més podria tornar dels 80, perquè està molt de moda, no? Vinga, va, dit això, anem-hi de cara, barraca. Tenim moltes coses, eh? Moltes, moltes. Va, que arriben per aquí, Calvin Harris, Dua Lipa, anem a recuperar el seu One Kiss. Va, un petonet, un petonet.
1: Mua, Enric Pont. Ai, no, sí.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb Galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta unes Birba.
4: Sense tu.
3: Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
5: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc.
3: I amb Galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i bànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
8: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
9: Potser aquesta?
8: O bé aquesta?
10: Diumenge sense drama.
9: I què me'n dius d'això?
10: Segurament t'estimo.
8: Tot i que aquesta altra...
11: M'avorraria sa memòria.
8: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
9: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
8: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
9: Marcos.
8: Els Amics de les Arts.
9: Maria Jaume.
8: Teràpia de Xoc.
12: Com dius?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
13: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
14: No podràs canviar d'emissora.
15: Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
16: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
17: Per què?
16: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
17: Ostres.

0: És en Joker i amb aquest End of Beginning, una altra de les que ens motiva molt.
1: Yeah.
0: Sí, sí, oh yeah. Va, pràcticament dos quarts de sis d'aquest dijous. És dijous, eh?
1: Oh, i tant.
0: Oh, i tant. Per molts ja és cap de setmana, però bé. En fi, va, que tenim molts missatges, molts comentaris. Recorda que avui estem... doncs recuperant coses dels 80. Volem saber què t'agradaria que tornés d'aquella dècada. Com faran els Gremlins, eh? Que sembla que faran la tercera part unes quantes dècades després. En fi, va, què recuperaries dels 80?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Aviam, mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font.
0: Bona tarda.
3: Pues a mi el que m'agradaria que tornés als anys 80 seria que em tornés l'edat.
0: Oh.
3: Ara tindria 18 anys.
0: Ah, mira.
3: És el que més enyoro.
0: Home, tu i tothom, la joventut. En fi, va, mira més, hola.
4: Bona tarda, Enric. Doncs a mi m'agradaria que tornessin les pel·lis d'aventures i de diversió i de passar-s'ho bé i ja està. Que ara sembla que tot tingui que tenir una moral, que tot hagin d'aprendre coses de l'adolescència, dels canvis, de la diversitat, de que hem de ser tots bons i portar-nos bé. I no, a vegades volem riure, passar-ho bé i veure gent fent tonteries. I ja està. I això és el que m'agradaria que tornés.
0: Molt bé.
4: I ja està. Vinga, adéu.
0: Pel·lis d'aventures, de riures, una mica de jijis, jajàs. Sí, i ja està. Doncs sí. Per què no? Per què no? Totalment d'acord. Aviam, van, tenim més missatges. Mira, hola.
5: Bona tarda. Mira, a mi m'encantaria que tornés.
0: Sí.
5: A veure, jo tenia que fer allà amb los calentadores. Els escapadors que eren aquells pitjors de llana que anaven per sobre els pantalons. Que llavors t'agafava tot el que era la cama per sota, saps? Que era
0: turmell,
5: i la veritat és que m'agradava molt, ens agafava molt i creia com molt jovenil.
0: Doncs
5: mira, això seria el xulo que pogués tornar. Gràcies,
0: els escalfadors, que es feien servir per fer una mica d'exercici. Saps? Rotllo Eva Nassarre, no? Era, sí. Vinga, va! Un i dos! Un i dos! Vinga, ara cap aquí! Ah, Eva Nassarre, que feia un programa a la tele, d'això d'aeròbic, eh? Sí, sí. Ole! Vinga! Ole! Estaria bé, els escalfadors. No ho hagués dit mai! Tu, què recuperaries dels 80? Què t'agradaria que tornés? Doncs vinga.
6: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. Va, anem avançant. Recorda que en joc tenim les noves samarretes del Ja Tardes. Això estan molt... Oi, molt bones. I molt xules. En fi, va, que arriben per aquí al Ginestar. Ens porten tot el que ens queda.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
1: O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric

0: Treball de Tame Impala amb la Jenny, de les Blackpink, eh? Que també la vas cantant, eh?
1: Yeah.
0: Sí, Draculler. Va, res, en menys de 20 minuts arribarem a les 6. I ja saps que en aquest programa, a part de rebre aquests missatges, regalar samarretes i aquestes coses, també fem batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: Vinga, va! Ole! Va, avui és el dia de Barcelona, eh? Que aquí a Barcelona hi ha festa grossa, eh? Festa, festa! Diada de la Mercè, i com no podia ser d'una altra manera, el rock musical d'avui, doncs hem volgut posar la ciutat al centre de tot, com si no fóssim ja prou centralistes, eh? Vull dir, toma! Atento, perquè ho farem amb tres cançons, i cadascuna, a la seva manera, parlen de Barcelona. I la fan brillar encara més, eh? Ai,
1: Déu meu! Ai, Déu meu!
0: I com sempre, tu tries quina és la millor a través del WhatsApp. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva. Vinga! Va, anem a repassar les tres propostes d'avui. Anem amb l'opció.

Podríem dir que és un himne festiu i positiu. Em recorda que aquelles nits d'estiu a la ciutat, amb llums, la màgia de la capital catalana. Són els Búhos amb Barcelona s'il·lumina. Si és la teva preferida, explica'm un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Oita! La més internacional, sí. Barcelona. És Ed Sheeran. El cantautor britànic que va caure doncs, rendit a la ciutat i li va dedicar una cançó, plena de ritme, rumbeta... I bon rotllo. Barcelona. Així s'anomena, Barcelona. Què, t'agrada aquesta? Explica'm amb un àudio. I anem amb l'última. Solamente. Opció número 3.

0: una joja. Com ho he dit, això? Una joja? Una ciutat de la gent. Una cançó plena de frescor, humor, d'aquell urbà i modern, eh? Són els Svetlana, amb això que s'anomena Cariño. Si Barcelona és del poble, aleshores sí que mana. Ok, amb quina cançó et quedes dedicada a la ciutat comtal? Doncs explica'm un àudio.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, va! Una d'aquestes tres, per tu, és la cançó que millor representa Barcelona. O la que més t'agradi. Va, recorda, opció número 1 amb els Búhos, Barcelona s'il·lumina. Opció número 2 amb Ed Sheeran, Barcelona. Oh. O la última opció número 3 amb els Svetlana i el seu Cariño. Bé, ja no fa falta que et digui que al final del programa doncs repassarem tots els vots amb el veredicte. I resoldrem aquest arròs musical sabent quina és la guanyadora d'avui.
2: Ai, mare!
0: Ai, mare! Vinga, va, nosaltres continuem, això sí, amb el so dels Magic. Anem a recuperar aquest...

0: Rexem 5 Barcelona. Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
1: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
0: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
1: catalunyaplans.com.
2: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
4: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fred Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: Companys i companyes de RAC 105, us escolto cada matí.
6: Sou el meu despertador, la meva melodia, les persones que m'animeu tota la

0: tardes.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Hola,
3: l'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: Brutal, la proposta dels One Republic, en aquest cas al costat de Timbaland, amb aquest Apologize. Va, pràcticament uns 7 minuts per arribar a les 6 de la tarda. Què, com ho portes? Vinga. Missatges, comentaris i coses que ens agradaria que tornessin dels 80. Sí, avui viatgem aquella dècada. Mira que hi havia coses xules, eh? Sí, mira, jo vaig néixer aquella època, eh? 608-7741, recorda, en joc els gots del programa. Ai, els gots. És l'acostum, eh? És l'acostum, sí, sí. No, no. Hem estrenat les noves samarretes del Getarda. Doncs vinga, va, fot-li.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, aviam què recuperaríeu dels 80. Hola! Aviam, ara.
2: Hola, bona tarda, hola, Enric. Doncs pues mira, a mi m'agradaria que tornés dels anys 80
0: què?
2: Les discoteques, com el Rock 34, el Caribú, el Fox... Bueno, era una passada.
0: Oi, sí.
2: Ja et dic, jo quan anava a aquests puestos em posava al pòdio i parava fins que acabessin.
0: Oi.
2: Va, felicitats pel programa. Soc la Montse Sant Miquel de l'Anyà.
0: Molt bé.
2: A veure que si aconsegueixo la samarreta.
0: Aviam.
2: Va, vinga, un petó, adéu.
0: Home, tot s'ha de dir que ara amb això, el retorn dels tardeos, aquests que se'n diuen els vespreig... Ara sembla que hi ha com un ressorgir, no?, de les discoteques, també. A unes hores molt millors. Això els DJs també ho agraïm, aquestes hores. Estaria bé, Va, més comentaris. 608-7741, hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Mira, jo és que sóc de l'any 87.
0: Ah,
3: i les coses dels anys 80 no les recordo gaire.
0: Oh.
3: Però el que he sentit avui, bueno, he llegit una notícia que tornava i és dels anys 90, és Compañeros.
0: Sí,
3: no és que reposin la sèrie una altra vegada, és que volen fer com la continuació de com estarien els personatges ara. No sé si recordeu aquesta sèrie, però jo recordo que ens va marcar a la nostra generació. Aprofito ja que estic per felicitar la meva mare, que es diu Mercè, i el meu fill, que et vol dir.
4: Felicitats pel programa, Enric.
0: Ai, adéu. Home, compañeros. Que tothom, bé, els de la meva època, els nois, estàvem tots enamorats de la Valle. Sí, que sí? Hi havia el Quimi i la Valle. Les protes. Va fent el tonto allà, Ai, sí. Doncs va! Bé, això és dels 90, però... Aceptamos barco, com deia aquell. Va, tu també, explica'm, què t'agradaria que tornés dels 80? 608-7741, com els Gremlins, que tornen, sí. Tot i que ja tornaven, però ara que me l'han endarrerit, no? Sí. En fi, va, que t'haig de comentar coses xules, perquè ja saps que el que també torna és la Mercè de RAC 105! Sí! Demà, Demà divendres teniu cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres, Marcos amb K, amb el Festuqui Tuqui, els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc... Bueno, demà divendres, a partir de 8:45 del vespre, evidentment. No us perdeu la Mercè de RAC 105 amb el suport de AMB, Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. Va, ens veiem demà.
5: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: samarreta, la germaneta, tots junts. Tots junts. Sí, sí, sí. Surt en Joan de Usà, al costat amb Maduixa, amb aquesta papi. Posa-la al disc, home. Sort que va fer cas. La va posar al disc i ho va petar, vull dir. En fi. Vinga, re, uns 3 minuts que passen de les 6. Aquí estem a... ja tarda.
1: Henry Fong, lo máximo.
0: Sí, aquest sóc jo. Lo máximo, lo máximo. Ai, mare de Déu. Va, animant-te la tarda del dijous. Fals que facis, estiguis on estiguis, aquí sempre...
2: Feta.
0: Va, recorda que amb la notícia aquesta que ens hem assabentat avui, que tornaran els Gremlins, pel·lícules icòniques dels 80, doncs busquem què t'agradaria que tornés d'aquella dècada, dels 80. Què faries tornar? Aviam.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga. I recorda, en joc, les noves samarretes d'aquest programa, que estan molt xules. Oita.

0: tant.
1: Oh, i tant. 608-7104. Mira, hola.
2: Ei, Enric, bona tarda. Soc el Toni de Badalona.
1: Hombre.
2: Escolta, a mi el que m'agradaria que tornés al 80 serien els preus de les coses, tio, perquè abans, als 80, una família que només treballés una persona podia viure. Però avui en dia tenim que treballar tots els de casa i així i tot no s'arriba a final de mes. Així que demano, pip, si us plau, pip, per favor, pip, que tornin els preus dels 80.
1: Sí.
2: S'havia de dir i s'ha tingut que dir.
1: Ah, exacte.
2: Doncs res, xato, que felicitats pel programa, bona tarda. Igualment. I a veure si em toquen aquestes samarretes. Adéu!
1: Sí, sí, sí. El pip aquest, no sé si era que estava comprant, saps? Allò que pip... O era un pip de... Per no dir una altra cosa, saps? Clar, és que abans... quatre xavos, ja feies, avui dia ja... Això dels xavos ja no, no. Va, 608-7-7-4-1, més coses dels 80 per aquí que ens agradaria que tornessin. Hola!
3: Ei, Enric, bona tarda.
1: Hola.
3: Doncs mira, a mi una cosa que m'agradaria dels 80, que tornéssim una miqueta, era quan me'n recordo que ma mare m'enviava a comprar llet a la lleteria. Anava jo allà i agafa la llet. I després també els envasos retornables, el vidre, tot això... Que, hòstia, últimament ens hem tornat una mica de comprar i llençar. I hem de mirar una mica més pel planeta.
1: Ara,
3: vinga,
1: ara.
3: Que vagi bé, bona tarda. Vinga. I a veure si em toca alguna cosa, hòstia, que no em toca mai res.
1: Oh!
3: Adéu.
1: Oh! Val. M'he sentit aquí una miqueta... Increpat. 608-7-7-4-1. Va, tu també digues la teva. Vinga, va, fot-li, home.
4: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
1: Exacte, avui... Recuperant coses als 80. Mira, que en aquest programa fem això. Altres programes fan altres coses. Mira, podria tornar a Barri Sèsam, que a mi m'aniria bé, Cerca lejos, una mica. Va, dit això, anem-hi de cara, que arriben per aquí els The Chainsmokers, en aquest cas al costat dels Coldplay, amb una d'aquelles delícies musicals com aquest Something Jack.

0: Ramon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Cada tarda a RAC 105.
3: RAC 105 estrena temporada.
4: Eh?
3: I de bo, ben segur que serà una passada.
5: Ui, sí?
3: La millor música de tot el món.
4: Ah.
3: La punxa l'Enric Font.

0: Marcos amb K. Amb aquest fenomen del festuc.
1: Festa, festa, festa.
0: I n'està preparant una de nova que estrena avui, crec, aquesta nit.
2: Sí?
0: Que segur que la canta demà. Ja saps que estarà en directe a la Mercè de RAC 105. Oi, quines ganes, tu. De festa, festa, festuqui-tuqui. Vinga, va, anem-hi de cara, perquè... Ui, quin dia, escolta. És que... Va, missatges, comentaris... amb coses referents als 80. Què t'agradaria que tornés a aquella dècada? Eh? Vinga, explica-m'ho, que avui tenim... les noves samarretes del Ja Tardes. Va, i dit això, anem amb una de les seccions... aquestes curioses que fem... en aquest programa, no? Sí.
3: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Vinga! Ui, sempre es talla, això. Va, on aquesta secció on recuperem sempre temes mítics, clàssics i descobrim totes les seves variants de diferents estils. Avui, mira, aprofitarem per fer aquesta secció que és l'aniversari de Peter Salisbury, que és un dels components de The Verb. Home, per molts anys, sí. La banda britànica que als 90 va convertir una peça musical amb tot un himne... que és aquest. Mira, escolta...

Bittersweet Symphony. Aquesta cançó màgica i ben coneguda. On no sé si sabeu que van tenir una disputa amb els Rolling Stones, de fet. Perquè deien que es van copiar com unes notes, bueno. Però res, que al final, al cap dels anys, molts anys, ha quedat en paper mullat tot plegat, eh? Però bé. Clar, d'aquest èxit descomunal existeixen infinitat de versions, però mira, volem destacar, per exemple, aquesta gravada en directe. Amb el mateix cantant, en Richard Ashcroft, però està junt amb els Coldplay. Sí! És a Hyde Park, a l'any 2005. Està guai. Entre d'altres, hi han d'èpiques. D'aquelles que fan fins i tot yuyu, una mica. No és típic de tràilers, saps? D'aquells tràilers èpics. Ja mira! Però bé, entre d'altres, no podia faltar una versió potent i canyera així a ritme metal. Banyes amunt! I molta atenció a aquest cover com relaxant a ritme de jazz. Ben elegant, eh? I, evidentment, també tenim versions dents, com aquesta que ens portava el gran Gigi D'Agostino. Oita! Ole tu, ole tu. Ai, ens ho peixem, eh? Però va, que la versió del dia d'avui, la protagonista, és la que van fer Gamper, que no és el fundador del Barça, no. I de Doni, el tanto perquè és una de les versions més reconegudes dels últims anys. Anem a recuperar aquest Bittersweet Symphony.

0: presenta que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb l'Enric.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
17: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
18: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
19: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
18: i li traslladarà les teves preguntes.
19: Que ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
18: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
19: Que si tu era prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
18: i Estrella Damm.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.
20: Ja tardes!
1: Amb l'Enric Font.
21: Si tens calor, escolta l'Enric Font. Posa't un ventilador.

0: és la proposta de Miles Smith amb aquest Stargazing. Oh!
1: De bon rotllo, eh?
0: Ens agrada, ens agrada. Vinga, va, dos quarts ja tocats de set. Això és el Ja Tardes, per si no ho sap. Jo t'ho vaig, vaig informant.
2: Ai, Déu meu.
0: Sí, Déu meu. Així som, així som. Val, tanto perquè arriba moment de repassar com portem la batalla de cançons d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Va, fot-li, fot-li. Home! Bé, ja saps que avui aquesta batalla, aquest roast musical, el dediquem a Barcelona. Home, avui és la seva festa major, no? Avui és la diada de la Mercè. Per cert, felicitats a les Mercès. Les Mercès. Les Mercès. Va, avui posem a la ciutat al centre, per si no fóssim ja prou centralistes. Sí, sí. Va, enfrontarem tres cançons que, d'una manera o altra, li fan un petit homenatge i tu, com sempre, tries quina és la millor a través del WhatsApp. Sí? Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a repassar-les. Anem amb

0: Un himne d'aquells optimistes que fan pensar en la ciutat quan està plena de vida i de festa, eh? Són els buhos que ens porten Barcelona s'il·lumina. És la que més t'agrada? Ah, explica-m'ho. Àudio, vinga, guata. O potser prefereixes l'opció número 2. Vam allà!
1: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
0: Nacional, si és la que t'agrada, doncs explica-m'ho també. Va, anem amb l'última.

0: més fresca, la més moderna i la més...
1: Una ciutat de la gent.
0: La cançó amb més humor de totes, no? Sí. Aquell puntet picaresc. Són els Svetlana amb aquest Cariño. I ara ja saps, ja et toca a tu votar la teva preferida.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
2: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Amb quina et quedes? Quin creus que és l'himne perfecte per Barcelona, per la ciutat com tal? Ja saps, opció número 1 amb Buos, Barcelona s'il·lumina. Opció número 2 amb Ed Sheeran i Barcelona. I l'opció número 3 dels Svetlana amb Cariño. Al final del programa repassarem el veredicte amb

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Però nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.
2: Si hi ha una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Toma!
5: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja!

0: d'Another. Amb aquesta història que ha donat la volta al món ja, eh? Told to you. Triomfa les pistes de ball, també les ràdios, com per exemple aquí, a RAC 105, evidentment. Doncs 20 minuts, menys de 20 minuts per arribar a les... a les 7 de la tarda. Ai, quin dijous, eh? Quin juene, juene. Vinga, va, això és el Ja Tardes, per si no ho saps.
1: Hola, ¿con quién hablo?
0: Oh, hola, hola, amb Enric Font.
2: Sí. ¿Quién hablo? Sí, sí.
0: Ai, tela. Va, recorda que avui pots guanyar la samarreta del programa, eh? Les noves samarretes. Hem estrenat aquesta setmana. Si en vols una, doncs participa a través del WhatsApp i pots explicar què t'agradaria recuperar dels anys 80, d'aquella dècada, eh? Què t'agradaria que tornés? Aviam, aviam, vinga, va.
3: Envia el teu missatge al 608-7171.
0: Exacte, 608-7171. Aviam, mira, hola.
4: Hola, Enric, bona tarda, què dius? Jo dels 80 enyoro molt la Sabrina, no? Com? No la Carpenter, sinó que una de molt maca que tu i jo coneixem, no? Recordo el meu avi que tenia una cinta de caset gravada a la tele i que cada vegada que hi anava em posava la cinta de vídeo, una cançó que deia Boys, Boys, Boys, no? Molt mítica. Va, que vagi bé.
0: Apa, adéu, adéu. No sé per què ho diràs, no, no. La veritat és que no ho sé. No, no, no. Oh! Quina mala persona, eh? 608-71... No, ja, prou. 71741, vinga, va. Aviam, més... Hola!
5: Enric, soc l'Eli de Sant Celoni i a mi el que m'agradaria és que tornessin els telèfons fixes i els mòbils no existissin. Oh. Sé que és, bueno, és molt difícil això, però realment no sabem el greuge que suposa i que suposarà pel jovent, sobretot, per les noves generacions, el fet de tenir aquesta eina tan perillosa a les seves mans.
0: Molt, molt, molt.
5: Apa, bona tarda, una abraçada.
0: Adéu, adéu. Doncs sí, sí. Home, els telèfons mòbils... És que, de fet, els telèfons fixes de casa... Jo, per exemple, a casa meva, jo no en tinc. No, no, no. Però, sí. Clar, i amb el mòbil, perquè vol fixo a casa... En fi, jo, clar, jo recordo després quan et volies connectar amb el mòdem amb aquell 4... No, 56K, eh? Nen, no et connectis, que vull trucar! Vull trucar! No et connectis, ara, que no podien trucar. Clar. Estaves connectat a internet. 608-7741, problemes del primer món de finals als 90, això, eh? En fi, va, de seguida repassarem més. Ara, per això, mira, una de bon rotllo, d'aquelles que ens arribava també els 2000, no? Això, sí, ja. Estem viatjant en dècades, que no vegis. El so de Sergio Méndez. Amb els de Black Eyed Peas, eh?

0: REC 105 Barcelona. Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
1: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
0: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
1: catalunyaplans.com.
2: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Que farem una ronda d'àudios dels oients, no? Amb les cacofonies al so del divendres. Hem dit, demostreu-nos que sentiu el divendres a les venes i al cos.
5: Vinga, nois, me cago en el divendres!
6: Por fin es viernes, tú!
7: Endavant.
8: Divendres i cap a casa i a celebrar.
4: A disfrutar.
8: Hòstia!
4: Clar que sí, hòstia, l'eufòria, es nota. Traspua l'altaveu, eh?
9: Bon dia, Codina. Doncs mira, jo soc la Gina i estic superfeliç perquè avui començo vacances.
4: Oh, quina ràbia.
9: Així que...
4: Bueno, feliç per tu, eh?
9: Ara em toca a mi. Vinga, bon dia.
8: No calia, que està anant la Gina.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
10: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
11: Doncs tant com vulgui bussejar.
10: Genial. I quant d'oxigen queda?
11: El que vulgui, també.
10: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
11: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
10: I quants de cetacis?
11: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
15: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
16: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
17: Potser aquesta?
16: O bé aquesta?
18: Diumenge sense drama.
17: I què me'n dius d'això?
18: Segurament t'estimo.
16: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
17: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
16: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
17: Marcos.
16: Els Amics de les Arts.
17: Maria Jaume.
16: Teràpia de Xoc.
10: Com dius?
16: Torna la Mercè de RAC 105.
0: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
16: Ja tardes.
19: Ràdio en estat pur.
16: Amb l'Enric Font.
19: RAC 105.

0: això només passa
1: al Jack Carles. Una de les coses que no puc suportar d'aquest món
2: què?
1: Són les trucades comercials aquestes.
2: Ostres.
1: Qualsevol dia de la setmana, qualsevol hora, i que per més que vagis bloquejant telèfons, etcètera, etcètera, sempre t'acaben trucant des d'un telèfon que cola i nyaca, i te l'endinyen.
2: Nyaca.
1: I et comencen a menjar l'orella.
3: Ui, quina ràbia.
2: A mi és que em truquen fins i tot aquí en directe.
3: Sí.
2: Més d'un cop i jo... Estoy en directo, escolta'm.
4: Una cosa que em dona molta ràbia, molta ràbia, és la gent que no es dutxa.
2: Oh!
4: I escolta, jo aquí a la botiga, quan tinc que agafar una vora de pantalons o quan he de mirar com cuida una camisa o un polo, quan la gent se despulla, i aquella cosa de la suba que era, nen... Oh, això no ho suporto, és fastigós.
2: Espera't.
5: Que peste.
2: Sí, que peste. Mare meva. És que clar, això em fa recordar una cançó que hi havia al 3XL, Pundent. De fet, ja parlaven d'això.

0: Ai, evoluciona la cançó i diu directament, vés a dutxar-te. Dutxa, dutxa. I per tots els que tan moltes
1: dutxes, dutxes, tu demanem de genoll. Ja tardes.
2: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
1: A RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

0: després de córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
2: Vius el moment més feliç del dia.
3: Aquí al Getardes.
4: La guapíssima.
3: Hola, hola. Ai,

0: una d'aquestes ben mogudetes amb Hugh Gale, en aquest cas al costat d'Ultranate, Moving to the Sun. Oh yeah!
1: Moving to the Sun.
0: Ben motivats, que comencem una nova hora amb tu. Vinga! 7 i 3 minuts.
2: Molt bona tarda, senyores i senyors.
0: Bona tarda. Així estic jo avui, eh? Molt bona tarda. Oh, Déu meu. Ja saps que avui en aquest programa hem destacat la notícia que els Gremlins tornaran. Sí? Faran la tercera part, després de com uns 38 anys, no? Em sembla? Sí, sí. De fet, ja la teníem programada, però l'han... La faran més tard, saps? L'han allargat una mica més l'estrena, perquè crec que no arribaran, però bé. Es veu que els fan amb animatrònics, com als 80, igual que als 80. No ho faran per ordinador, ni això. Vull dir, seran tipus ninotets, com a les originals. Per això, mira, recuperant essència dels 80, volem saber què t'agradaria que tornés d'aquella dècada. Ens ho pots explicar al WhatsApp?
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, va! Què t'agradaria que tornés dels 80? Recorda, en joc les samarretes del programa, eh? Les noves! Ole! Ah, mira, hola!
4: Bon dia, Enric Font.
0: Bon dia, bon dia.
4: Doncs mira, no, jo... El que recuperaria als anys 80 seria la joventut. Oh. Mare meva, això de fer anys cada vegada pesa més.
0: Ai, sí.
4: Bueno, bona tarda de dijous a tothom. I vinga, va, que només queda divendres per arribar al cap de setmana. Ah, adéu.
0: Som-hi! Som-hi! Ai, la joventut, eh? Ai, sí. Va, mira més, hola.
5: Hola, Enric.
0: Ai, hola. Ui, què ha passat? Espera. Ara, digue'm.
5: A mi el que m'agradaria recuperar dels anys 80 és la meva cintura.
0: La cintura? Ai,
5: no sé, la vaig perdre...
0: On la vas perdre?
5: Por ahí.
0: Por ahí. Ai, sí, la cintura.

0: pintura, eh? Ai, m'ha agradat. La vaig perdre... por ahí. Va, 608-7171-41. Tu també, què recuperaries als 80? Qualsevol cosa, eh? Però qualsevol, qualsevol cosa.
1: Hola, pues als anys 80 m'agradaria molt que tornés...
0: A què?
1: La sèrie Sensación de Vivir.
0: Ostres!
1: Amb la Brenda i el Dylan, sí, que era el meu preferit.
0: Ai, sí. Ara, em sap greu dir-te que és... No és dels 80, és dels 90, però ja em val, eh? Ja em val, sí. Home! Aquells matins, no? Feien de matí, no? Aquells matins enganxats a la tele. Allà, oi. Veus, a mi és una sèrie que no me... Però cadascú, mira, té el seu gust, eh? 608-7171-41. No em truqueu. Envieu-me un àudio al WhatsApp. Sí. Una nota de veu, clar, sí. Vinga, va, nosaltres anem avançant. Això sí, al tanto, perquè arriben els Catarres. I recorda que demà, estaran amb nosaltres a l'Avinguda Maria Cristina per gaudir de la Mercè de RAC 105. Recorda, a partir de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina. Que segur que ens porten cançons com aquesta.

0: dels fenòmens d'aquest 2025 són les Cat's Eye, van patar el Coachella, amb temes com aquest, Animal. Ai, tela. Va, re, uns 15 minuts a les 7 de la tarda.
1: Portem un dia que no vegis.
0: Va, que tenim molts missatges, comentaris i coses que recuperaríem dels 80.
2: 608-7171.
0: Participa, que pots guanyar les noves samarretes del Ja Tardàs. En vols unes? Vinga. Explica'm. Què t'agradaria que tornés? Hola.
3: Bona tarda, aquella tarda, sinvergüenza. Oh, el que trobo molt a faltar dels 80 i aquella època és la vestimenta, tu.
0: Com?
3: Els xandalls. Portar uns xandalls de mil colors. Cada persona portava un xandall diferent, amb uns estampats diferents. Ningú es preocupava de si portava la marca aquesta o aquella, simplement d'anar molt on.
0: Sí,
3: i còmode, tu.
0: Còmode.
3: I després ja la gent ja una mica més gran, doncs igual, anàvem vestides molt variat i sense històries rares, com avui dia, que estem carregats de punyetes.
0: Tu. Oh! Oita, com...
3: Vinga, una abraçada.
0: Apa, adéu. Sí. Però que es portaven cada xandall d'aquells de colors llampants. On vas? Jo era el primer, perquè... Ostres, tenia un xanda d'aquells que era Adidas, crec. Però un vermell que es veia, bueno... Saps aquell típic vermell que es fa servir per allò d'auxili, saps què vull dir? Això, igual. Aviam, va, més per aquí. Hola! Bona tarda!
4: Hola, bona tarda.
0: Hello.
4: Jo als 80 era molt, molt, molt jovenet, o sigui, molt petit.
0: Sí.
4: Però bueno, a mi m'encantaria... que tornessin els Bollicao.
0: Ara!
4: Els donuts de xocolata.
0: Ara toquem el tema, sí senyor.
4: I qualsevol pasta de xocolata. No sé si es poden dir marques, però Panrico, Bimbo...
0: Que Panrico ja no existeix.
4: Increïbles.
0: Sí.
4: Des de llavors, les pastes no són el mateix.
0: Ara.
4: I res, m'encantaria doncs participar al sorteig. Sí, a veure si hi ha sort.
0: Aviam.
4: I a veure, si a més aquesta gent que fa pastes m'escolten i treuen de nou aquell sabor,
0: sí, clar.
4: Per favor, que m'avisin.
0: Apa.
4: Que vagi molt bé.
0: Molt bé. De fet, mira, ara Bollicao crec que ho fa Bimbo, no? Ara, no té res a veure, Res d'aquell sabor dels 80, 90, no. Res. Tot el carinyo, però... 608-7171, i mira que ho intenten. Tu també participa, explica'm. Tot i que jo m'ho menjo igual, tot s'ha de dir. Ho podeu recordar també, ho tenim idealitzat, no? Poder el gust aquell. En fi, vinga, va. Que no és dels 80, però s'hi acosta. Aquesta història de Gala, una referència del 96, que també l'hem gaudit molt i ballat, també. Fritz on Desire.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari, amb megadescomptes cada dia, com el 50% en totes les galetes. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 25 de setembre, a Carrefour.
5: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
6: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
5: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
8: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
9: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
10: Potser aquesta?
9: O bé aquesta?
11: Diumenge sense drama.
10: I què me'n dius d'això?
11: Segurament t'estimo.
9: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
9: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
10: Marcos.
9: Els Amics de les Arts.
10: Maria Jaume.
9: Teràpia de Xoc.
12: Com dius?
9: Torna la Mercè de RAC 105.
13: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
14: Escoltes tots els èxits de la música.
15: Univers RAC 105.
16: Ja tardes.
17: Amb l'Enric Font.
18: A mi no m'agrada.
19: Castigat.
20: Yo quiero que se peleen.
21: Toma ya.

0: Si no t'espantis, que sóc jo, ja saps.
1: Està com una cabra.
0: Exacte, exacte. Tot el dia, bé, bé. Home, és que motivar-te amb cançons com aquesta és... que no es pot evitar, no es pot evitar. El so de Bibi Rex amb els Faithless i aquest New Religion, una altra de les que ens agrada.
2: M'encanta.
0: Ai, sí, a mi també. Vinga, va, anem amb més. Ja saps, aquí, Rex en 5, de tarda. Ai, ai, ai.
1: Ai, Déu meu.
0: Déu meu. Va, moment per repassar com portem la batalla d'avui, una batalla... molt centralista, no poder?
3: El roast musical del Ja Tardes.
4: Round one. Ai, Hadouken!
0: Va, que avui a Barcelona és... és festa grossa.
5: Festa.
0: Diada de la Mercè. I mira, volem dedicar el roast musical a la ciutat, a la ciutat comtal. Sí. Tres cançons que cada una, a la seva manera, parlen de Barcelona i la fan brillar. I com sempre tu decideixes quina és la millor amb un àudio al WhatsApp, votant la teva preferida. Així que agafa el telèfon, va, prepara't per votar la que més t'agradi en aquesta batalla. Avui, doncs, dedicada a Barcelona. Va, anem amb l'opció número 1.
6: Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus.
0: Himne festiu i positiu. Recorda aquelles nits d'estiu a la ciutat, amb les llums, amb la màgia de la capital catalana. Són els Búhos. Barcelona s'il·lumina. Què, t'agrada aquesta? Va, explica-m'ho al WhatsApp. Vinga, vota-la, vota-la, vota-la. O potser prefereixes l'opció número 2. Podríem dir que és la més internacional. És la proposta de Chiran, que es va enamorar d'aquesta ciutat i per això li va dedicar aquesta cançó, Barcelona. Original, sí. Va, anem amb l'última opció.

0: Són els Svetlana que li dediquen aquesta oda musical a la ciutat, sí, a Barcelona. Som allà. Ben especial. Va, i ara toca tu, ja saps.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Sí, ja tardes a votar la teva preferida al WhatsApp. Vinga, explica'm amb quina et quedes. Quina és la que més et flipa o la cançó que millor representa a Barcelona? Va, ja saps, opció número 1 amb els vots. Barcelona s'il·lumina. Opció número 2...

Mira, el del programa sabrem quina guanya, així que falla. Venga, venga, vota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, vota. Va, que anem amb més. Moment d'Ariana Grande, que ens porta aquest problema.

0: el treball de Tame Impala amb aquest Loser. Sí. Van uns 20 minuts, arribarem a les 8. Quin dijous, eh? Quin dijous. Ai, tela, tela. Va, més missatges, més comentaris i més coses dels 80. Eh? 80. De la dècada dels 80 que... t'agradaria que tornessin.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Que hi ha gent que m'està dient coses dels 2000. Sí, sí, una cosa... dels 80. Avui viatgem a aquella dècada, dècada dels Gremlins, que avui estem recordant que tornen, eh? Després de 38 anys, tornaran al 2028. 608-71-7141. Aviam què ens expliqueu. Mira, hola. Ep, espera. I som pel tros. Aviam, ara. Hola.
2: Hola, Enric Font.
0: Ei.
2: Mira, a mi m'agradaria que dels 80 que tornessin les pel·lícules de cinema. Aquestes que eren més animades i acció, perquè les que fan ara estan bé, però no molen massa.
0: Oh! M'està preocupant, perquè molts m'esteu dient precisament això, de les pel·lícules. Sembla que el cinema ja no gaudim tant, no ho sé. Sé també perquè érem més joves, no? I veiem, no sé, amb un altre esperit, no? Les coses, no ho sé. No ho sé, no ho sé. 608-7-7-4-1. Què recuperaries tu dels 80? Aviam, hola. Aviam, hello. Avui això està costant, hola.
3: Hola, Enric. Soc la Gris de Sant Celoni. Mira, jo dels 80 recuperaria els preus.
0: Sí, clar.
3: Els preus i la meva edat, potser, també.
0: Ah, sí.
3: Vinga, felicitats pel programa.
0: Adéu. Sí, que tornin les pessetes, eh? Clar. També estaria bé. 608-7-7-4-1, va, tu també, explica'm allò que t'agradaria recuperar d'aquella dècada, dècada enyorada per molts, per altres ni l'han viscut, no?, pràcticament. Va, de seguida repassarem més, no? Sí. Ara, per això, mira, qui arriba per aquí és Mamaduixa, amb una de les primeres que ens portava, ens va flipar aquest Rikiti.
4: Mare meva, s'acosta el moment de fer Rikiti.

0: REC 105 Barcelona. Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
1: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
0: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
1: catalunyaplans.com.
2: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
4: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
3: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
5: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
6: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Escoltes tots els èxits de la música.
8: No podràs canviar d'emissora.
9: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
10: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
9: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
13: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
14: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
13: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
14: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
15: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles. Com la banana a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.
5: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
16: Potser aquesta?
5: O bé aquesta?
17: Diumenge sense drama.
16: I què me'n dius d'això?
17: Segurament t'estimo.
5: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
16: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
5: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
16: Marcos.
5: Els Amics de les Arts.
16: Maria Jaume.
5: Teràpia de Xoc.
18: Com dius?
5: Torna la Mercè de RAC 105.
18: amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
19: Agafa el telèfon.
20: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
21: Cada tarda.
22: A RAC 105.
23: Qui vol festa i xarinola?
24: Jo.
23: Amb l'Enric, tot mola.
25: Me gusta mucho, me gusta mucho.
26: ¿A que sí?
27: Claro.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Hola, no sóc Carles Porta. I avui descobrirem la mort dels menjars. Les aberracions, els crims culinaris.
2: Hola, Enric, bona tarda.
1: Hola.
2: Nosaltres aquí en tenim diversos crims culinaris.
1: Ai, ai, ai.
2: El meu és que m'agrada fer-me sàndwich de maionesa i sucar-la en cafè amb llet.
1: No!
2: Que és una tradició familiar meva. Aquí l'Estela, la meva nena.
1: Tradició familiar, vinga.
3: Què?
1: Hola.
3: A mi m'agrada sucar les patates fregides de bossa.
1: Sí, de bossa.
3: A la Fanta o al suc.
1: No!
2: I al Víctor li agrada molt sucar el biquini a la llet del matí.
1: Mora meva!
2: Adéu!
1: Sí, brrr, això dic jo. Brrr. Déu-n'hi-doret, eh? Avui no tenim ganes de berenar, eh? No sé per què.
0: Ja tardes.
4: Ja tardes.
0: De 5 a 9. A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: La proposta de la banda Neon amb els Buhos. També amb bon DJ, eh? Sí, el ventilador, no para, no para. Va, re, uns 3 minuts que passen de les 8. Així m'han setat l'última horeta d'avui.
1: Ai,
0: mare! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ja ho diuen, la banda Neon. Ai, ai, ai. Vinga, tenim comentaris, missatges. Recorda que avui estem recuperant coses dels 80. Què t'agradaria que tornés d'aquella dècada?
2: 608-7171-41.
0: I el que també tenim és una batalla de cançons que déu-n'hi-do.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, sí. Fole, fole. Avui, ja que és la Mercè, la festa... Bé, la... sí, són les festes de la Mercè... de Barcelona, i per això hem volgut dedicar aquesta batalla, aquest roast musical, a la ciutat comtal. I estem enfrontant tres cançons que, d'una manera o altra, doncs mencionen a Barcelona. Com, per exemple, mira, l'opció número 1... amb els Buhos! Barcelona s'il·lumina. Ole! Himne optimisme, o sigui, optimista... que fa pensar en la ciutat quan està plena de vida i festa, festa. Això per una banda, perquè per l'altra... tenim a Ed Sheeran. El cantant britànic que també li va dedicar una bona cançó així amb bon rotllo, eh? I rombeta, també. Clar, va venir aquí a la ciutat com un guiri més. Tot s'ha de dir. Però li va encantar, mira. I per últim... els Svetlana, home! I per molt que s'ompli de turistes, home... un rotllo descarat d'aquest ens mola, que ens flipa. Perquè tu ets la meva estimada. I tu amb quina et quedes? Doncs va, explica-m'ho.
2: 608-7171-41.
0: Exacte. Ah, vota la teva preferida. Recorda que en una estoneta repassarem el veredicte i sabrem quina guanya. I que afanya't, va. Que és moment de viatjar 25 anys enrere. Sí, sí, sí. Amb el so de Sofia Elix Vestor, amb una cançó que hem ballat ja també unes quantes vegades.

0: nosaltres, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia!
5: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: emocionats. La proposta de Ray encara va buscant el seu home, eh? Where is my husband? Ai, vinga, re, uns 14 minuts a les 8. Aquí estem al Getardes. Ai, quin dia, tu. M'agrada dir això.
1: Molt bona tarda, senyors.
0: Molt bona
1: senyors.
0: Tarda. Molt bona tarda. Sí, avui, és que porto uns dies aquí que tinc com el coll una mica... Ai, saps? Ai, mare meva. Va, anem-hi.
2: Vinga, Enric, que anem tard.
0: Bueno, anem bé de temps. Avui anem bé. Recorda que estem recuperant coses dels 80. Eh? Què t'agradaria que tornés d'aquella dècada? Vinga.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam. Una dècada xula, els 80. Mira, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric Font.
0: Hola.
4: Jo... vaig néixer el 1980.
0: Uh-huh.
4: Era jovenet, relativament.
0: Bueno.
4: Però el millor de tot és, com ha dit abans un oient,
0: què?
4: Que no havies de patir per la marca, sinó
0: el de la
4: roba. Per anar vestit.
0: Sí.
4: Com anaves vestit.
0: Uh-huh.
4: No havies de patir per si anaves amb una bicicleta més bona o més dolenta.
0: Exacte.
4: L'important era tenir una bicicleta,
0: ara,
4: una pilota de futbol o
0: sí,
4: unes
0: senyor.
4: Sabates.
0: Sí,
4: i el més divertit que hi havia en aquella època és agafar la bicicleta i anar porta a porta dels teus amics per saber si estaven o no estaven a casa i anar replegant a tots els amics i després poder anar a jugar.
0: Uh-huh.
4: Vinga, va, felicitats. Apa. Pel programa. Som l'Emili de la Dona.
0: Molt bé, Emili. Ai, sí, quina enyorança de la infància, eh? Sí, una mica així. Mira, per aquí també van amb aquesta línia. Hola.
5: Mira, Enric. Jo el que trobo a faltar són els menjars, sobretot aquells bunyols de l'àvia. Però tots aquests menjars que es feien pels 80 ara no se'n fa cap, s'ha perdut. Vinga, felicitats pel programa.
0: Ai, menjars de l'àvia, eh? Ai, oi, sí. No, de boca, enyoro molt jo aquestes coses. 608-7141, va, tu també, què recuperaries? Què t'agradaria que tornés als 80? Explica-m'ho a través del WhatsApp i recorda que tenim en joc les samarretes del programa. Les noves samarretes del Ja Tardes, vinga, poden ser per tu. Va, continuem, que és moment de punxar-te el tema de David Guetta i Sia, una altra d'aquestes fusions que van fer aquests dos grans artistes, com és aquest Let's Love.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 50% en totes les galetes. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 25 de setembre a Carrefour.
5: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Tornar a la rutina. També té coses bones.
1: RAC 105 i Estrella Damm tornen a apropar-te als teus artistes amb un nou 105 confidencial.
8: Proper convidat,
1: Ivan Herzog.
9: Fem-nos el costat que ens faci falta.
1: El dimecres 30 de setembre, coneix de ben a prop un dels nous talents de la música catalana des de l'antiga fàbrica Estrella Damm. El vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat. Escriu la pregunta que li faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe. L'Ernest Codina parlarà amb ell sobre el seu futur àlbum Disco de Cristal
8: i li traslladarà les teves preguntes.
9: Que ballarem amb el record.
1: Trenca la rutina amb un nou 105 confidencial. Dimecres 30 de setembre. RAC 105 t'apropa Ivan Herzog des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
8: Places limitades.
1: Torna al 105 confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
9: Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Gràcies a RAC 105
8: i Estrella Damm.
0: RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
10: Sabeu com es diria l'Enric Font si tingués molta, molta pasta?
11: Com?
10: Enric Font Thyssen.
12: Hòstia.

0: Una de les cançons que ens havíeu demanat avui, el so del Ginestar, Mil Moliners, una de les noves. Amb qui estaràs? Ah, que mola. A mi m'agrada.
1: Me gusta. Me gusta.
0: Corre, en qüestió de 4 minuts arribarem a 2:15. Molts missatges, molts comentaris, moltes coses dels 80 que ens agradaria recuperar. I també una batalla de cançons per resoldre.
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round 1, fight! Ole!
0: Va, arribat el moment, moment de nervis, moment de... Ui, ui, ui. El moment més esperat en aquest roast musical de... dedicat a la Mercè. Hem hagut vots, hem escoltat tots els àudios i ara toca fer el recompte final. Tanto perquè repassem les tres candidates avui. Mira, per una banda teníem... Els Buhos! Barcelona s'il·lumina. La proposta com, com festiva, eh? Sí. Recorda aquelles nits de festa, de llums, de colors, de celebració. Això per una banda, per l'altra, una ben internacional... Amb Ed Sheeran! No s'hi va trencar massa el cap amb el títol, eh? Barcelona! Així, Barcelona! Una cançó de ritme, rumba de molta festa. Manera diferent per mirar la nostra ciutat. Amb ulls a fora, clar, sí. I per últim... Els Svetlana! Una cançó fresca, molt nostra. Parlant de Barcelona, però amb una mirada també una miqueta curiosa, si més no, més urbana. Però ja saps que només una pot guanyar. Una batalla molt barcelonina, molt, molt centralista, també. Hi ha una cançó que ha aconseguit connectar especialment amb vosaltres. Una cançó que ha fet que Barcelona sonés diferent. Tanto perquè la guanyadora del roast musical d'avui per les festes de la Mercè és... Svetlana, carinyo!

0: El públic a l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinca, no? A Rap 105.
5: Ofetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Ja tardes, envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapeton, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ets molt esmagollón.
3: Enric! Que ja tardes.
0: Enric Font, ets l'orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
4: Hello, Enric.
5: Ets un superman de la ràdio.
6: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
7: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
8: Vamos ahí.
9: El ja tardes amb l'Enric Font.
10: Que mare és un mogollón.
11: Ah, que ja tardes. Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh? Em torno boja!

0: pausa amb aquest magnètic. Si és que... Oh, com s'enganxa, tu. Oh, oh, oh. Vinga, va, anem a més. Anem a repassar missatges, comentaris i coses dels 80.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, va. Recorda que en joc tenim les samarretes del Jatardàs. Ben xules. Aviam, què recuperaries tu d'aquella dècada? Hola.
2: Hola, Enric Font. Home. Doncs jo dels 80 el que recuperaria és el respecte que es tenia cap als mestres i la seva professió, que avui en dia no se'ns respecta gaire. Apa!
0: Oi, oi. Totalment d'acord. Sí, sí, sí, sí. S'hauria de respectar més, però no només als mestres, eh? A tothom, home, i les persones grans, evidentment, també. Aviam més, hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Hola, bona tarda. Soc la Cabrera. Pues mira, a mi el que m'encantaria que tornés als 80 és pues, la comba, aquests jocs de taula, jugar a fer cabanyes, ai, no? És a dir, que jo brindo per fora els dispositius electrònics i més contacte humà. És molt boomer el que he dit, però sí, m'agradaria que tornés.
0: Ja, ja. No, però...
3: Adéu, felicitats pel programa.
0: Adéu. Però que siguis boomer o no, jo crec que tots pensem una mica en aquesta línia, eh? Va, tu també participa, encara hi ets de temps, si vols les samarretes, vinga.
4: Ja tardes, enviar una nota de veu.
0: Va, atenció, perquè demà, el que saps que torna demà, saps què? Torna la Mercè de RAC 105! Demà divendres ja saps que tens una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres. Marcos amb K, fas tuqui-tuqui. Els Amics de les Arts, Maria Jaume o els Teràpia de Xoc. Recorda, demà divendres a partir de 8:45 del vespre no et perdis la Mercè de RAC 105. Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Club Eurofitness, Galetes Birba, Santander, Es Music i Veolia. Ens veiem allà.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: REC 105 Barcelona. Aquest setembre, Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
1: Si ets amant de la jardineria, les mascotes i la decoració, Catalunya Plans és el teu lloc.
2: Un espai únic a Sant Vicenç dels Horts, a només 10 minuts de Barcelona, on trobaràs tot el que necessites per gaudir de casa teva, el teu jardí i les teves mascotes.
1: Vine a descobrir Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
2: catalunyaplans.com.
0: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piro musical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
3: Matina Codina, Best Moments.
4: La intel·ligència artificial podria acabar amb l'espècie humana.
5: El que més alarma és que siguin els propis desenvolupadors de la intel·ligència artificial els que estiguin demanant posar una mica de fre a aquesta tecnologia.
4: Doncs no l'he començat, no? També t'ho dic.
5: Calculen fins i tot alguns models que la intel·ligència artificial podria prendre consciència d'ella mateixa i actuar pel seu compte en un termini que no arribaria ni tan sols a un any vista.
4: Així arregla el món. També hi ha aquesta possibilitat.
6: Exacte. No? Sí. Siguem positius. Sí,
5: segurament arreglarà el món. I com arreglarà el món?
7: Destruint la humanitat.
5: Eliminant l'espècie humana.
7: Clar, és la manera més ràpida.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
8: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
11: Mm-hmm.
10: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
10: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
13: Aquest divendres la Mercè de RAC 105 sonarà així. I amb galetes Birba també sonarà així. Perquè vagis on vagis, porta unes Birba.
14: Sense tu jo.
13: Per impressionar, per passar-ho bé, per compartir bons moments i també aquest divendres per gaudir de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
15: Amb els Amics de les Arts, els Catarres, Maria Jaume, Marcos, Teràpia de Xoc...
13: I amb galetes Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
16: Club de Vins de l'Avantguàrdia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
17: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
18: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
19: Potser aquesta?
20: No, és pistatxos, diu pas tu.
18: O bé aquesta.
21: Diumenge sense drama.
19: I què me'n dius d'això?
21: Segurament t'estimo.
18: Tot i que aquesta altra...
21: M'avorraria sa memòria.
18: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
19: I què? Torna la Mercè de RAC 105.
18: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
19: Marcos.
18: Els Amics de les Arts.
19: Maria Jaume.
18: Teràpia de Xoc.
22: Com dius?
18: Torna la Mercè de RAC 105.
1: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
23: Ja tardes, escolta l'Enric Font.
24: Enric Font.
23: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Mira,
2: bona tarda, Enric.
1: Hola.
2: A veure, com t'ho explico, això?
1: Ai.
2: Estàvem amb un creuer.
1: Oh.
2: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí Catalunya, de les Espanyes...
1: Sí.
2: Una senyora de Guadalajara.
1: Ai, mare.
2: Ens fem una foto tots junts.
1: Sí.
2: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les dentetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre... que sacar les tetes. Va treure pi.
1: No!
2: Ens
1: no.
2: fem la foto.
1: No m'ho crec.
2: Ens la quedem mirant, ens agafen tots un atac de riure.
1: Mira.
2: I li diem... A veure, diu, Maria Eugenia, ¿cómo es que has hecho esto? I diu, però no ha dicho la senyora esta que saquemos las tetes.
1: No,
2: li vam dir, no, dentetes.
1: Com a grafrodita, no? Pechos fuera. Vinga.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes.
4: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Ja tardes. Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos!

0: Suelta-la!
1: És l'Aitana, superestrella.
0: Superestrella.
1: Algunes són estrelles, altres... totalment al contrari, estrellats. És el que tenim. En fi, uns 3 minuts per les 9, ja marxem. Tu, escolta, ole! Sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps, aquí al Jatardes. Demà més, a partir de les 5.
2: Demà divendres.
1: Per cert, enhorabona al Toni, que s'emporta la samarreta d'avui i demà més, eh? Demà en regalem dues! Així que estigueu atents al programa, va! Ben engrescats, escolta'm. Va, que marxarem i ho farem recuperant l'essència dels Coldplay. Una història que ens portaven al costat de Beyoncé. Aquelles xules, eh? Him for the Weekend. Que molts ja esteu de cap de setmana, pràcticament, eh? Ai.
3: Oh, yeah.
1: Oh, yeah. Apa-li, ciao, pescao. Adéu.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
2: Once again.
3: From her new album.
2: Global superstar.
4: Karol G.
2: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.

0: No s'ha terminat.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
4: 26 d'abril del 2006.
3: I el número de la sort, el
4: 5.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: RAC 105, la teva música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
2: Aquest és el so.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers Rec 105.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.